0: José Luis Sastre.
1: Hoy por hoy, sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.
2: Hoy por hoy, Menorca. Edu Zendán.
3: Hola. Dotze i 21 minuts ja, gairebé, del migdia. Què tal, com esteu? Benvinguts una vegada més a l'Hoy por Hoy Menorca. Avui és divendres, ja és 26 de juny, és el darrer divendres d'aquest mes, un mes que ha passat, no sé a vosaltres, però jo m'ha passat volant. Esperàvem Sant Joan amb força i ja l'hem deixat enrere. Enfocam ja la mirada cap a les festes de Sant Martí, tot i que tenim ara un cap de setmana aquest i els dos següents plens d'activitats. De fet, durant el programa d'avui repassarem moltes dels concerts, de les actuacions, de les funcions que tindran lloc durant aquests propers dies, durant aquest cap de setmana que ve molt, molt, molt farcit d'activitats. Repassarem, com dic, totes aquestes coses. Xerrarem també de política, passarem balanç, ho farem amb el secretari general del PSOE Menorca, amb Pepe Mercadal, qui vindrà aquí als estudis de Ràdio Menorca per, com dic, passar balanç d'aquest any polític, un any pel que fa a Menorca, no massa convuls, si ho està sent a nivell estatal, repassant l'actualitat tant de Menorca com de l'Estat, en la visió, des de la visió que dona el Partit Socialista. Repassarem també, acudirem a les associacions de veïns i a les urbanitzacions de Menorca, que també cada vegada estan més ben estructurades, cada vegada fan més activitats. Xerrarem avui amb l'associació de veïns de Son Parc, que està de festes aquest cap de setmana. Tenim moltes coses per fer, així que anem a posar fil a l'agulla i anem a demanar-li a Noelia García quina és la previsió del temps per al dia d'avui. Noelia, bona tarda.
4: Bona tarda. Avui a la illa de Menorca, temperatures amb pocs canvis. Els termòmetres marcaran màximes de 32 graus a Maó i 34 a Ciutadella. Durant aquesta tarda, temps estable i càlid, predominen el sol i el cel poc ennuvolat o clar. Demà dissabte, les temperatures seran similars, 35 graus a Ciutadella i 33 a Maó. També serà un dia de sol, amb cel poc ennuvolat, però amb boires durant el matí. La temperatura mínima serà de 22 graus a la capital. Bufa vent fluix de l'est amb brises. És una informació d'AEMET.
5: L'Andino te ha ofrecido la predicción del tiempo para el día de hoy.
6: Hay baños y baños. Los de Roca combinan diseño, innovación y sostenibilidad, adaptándose a tus necesidades. Roca, el baño.
5: Ven a verlos en Landino. Asesoramiento personalizado para particulares y profesionales. Landino, en calle Industrials, esquina con Manobras del Polígono de Ciutadella y en Cap de Caballería de Mahón.
7: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alayor, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
8: Deja que el verano entre en tu hogar con Decogalia. Textil, hogar, menaje, muebles y accesorios para tu exterior. Todo lo que necesitas para equipar tu casa o apartamento al mejor precio. Decogalia. Una selección variada y completa con un amplio stock a tu servicio. Todo un mundo para tu hogar. Calle Sabateros 5, Polígono de Ciutadella.

Anem a repassar el que ha donat al llarg de la història el 23 de juny, el 26 de juny, perdó, i anem a descobrir algunes de les efemèrides més curioses. Mireu, el 1890 s'establia a Espanya la llei de sufragi universal masculí, un dia com avui. També, el 1945, 50 representants, o representants de 50 països, subscrivien la Carta de les Nacions Unides per al manteniment de la pau internacional, era l'inici de la ONU. El 1977, un dia com avui, el dictador Pinochet assumia els poders presencials a Xile. I també l'any 1977, un dia com avui, Elvis Presley feia el seu darrer concert al Market Square Arena d'Indianapolis. Un dia com avui també del 1987, Jesús Gil es feia amb la presidència del Atlético de Madrid. I el 26 de juny també de 2000, de l'any 2000, els científics nord-americans Craig Venter i Francis Collin anunciaven el primer esborrany de la seqüència del genoma humà. El 2015, per acabar, els Estats Units legalitzava el matrimoni homosexual a tot el país. Són algunes de les efemèrides més curioses que han ocorregut en un 26 de juny com avui. I anem a començar amb un tema musical, com fem sempre, i com hem fet aquesta setmana sempre amb grups menorquins, anem avui amb una banda que sempre està de moda, que sempre duen molta alegria, de Vinnie Gauss Band.

0: de Vinnie Kaufman amb aquest tema 3G, que Déu-n'hi-do, han passat 7 anys des que van publicar aquest single, i aquest 3G ja ha quedat una mica enrere, no?, avui en dia, però manté viva la crítica, no?, que fa aquesta cançó. Potser tenim poca cosa, però tots volem tenir un bon mòbil. En fi, el tema de Vinnie Kaufman que hem escollit avui per començar el nostre programa. Arrencant.
1: Aquest estiu recupera el plaer de viure a l'aire lliure. Amb Treusol, el disseny i el confort arriben al teu jardí. A Treusol som especialistes en protecció solar, tendals, pèrgoles i tancaments a mida amb la garantia del líder a l'illa. Qualitat, disseny i resistència. Vine a veure'ns al carrer Degà Febré de Ciutadella. Treusol, creem el teu espai ideal.
2: Unitat de Medicina Estètica a Hospital Joaner de Ciutadella i Clínica Joaner de Mahó, amb la doctora Alba Ruiz, especialista en Medicina Estètica. També ens acompanyen les doctores Luz Araujo i Valeria Ulloa, expertes en Medicina Estètica i Ginecologia Estètica. La nostra activitat mèdica està garantida per un entorn hospitalari. Concert i cita prèvia a Clínica Joaner de Mahó, al 971 35 11 15, o l'Hospital Joaner de Ciutadella, al 971 48 15 00. La primera visita informativa és gratuïta.
3: A l'Hoy por Hoy, cerquem els protagonistes.

0: Diuen que els aniversaris s'han de celebrar, i és important, a vegades. Tornem-nos una miqueta, fer una miqueta de reflexió, fer retrospectiva, mirar per endarrere, saber on som i d'on venim. I celebrar 30 anys, sens dubte, mereix una celebració especial. Enguany, Alba Estudi de Dansa compleix 30 anys, 3 dècades d'ensenyar dansa a moltes fietes, sobretot a alguns fies també, que vaja, en 30 anys han passat per allà no sé quantes persones, ara ho sabrem. Bé, en tot cas, el tema que vaig, que a vegades em vull una miqueta, és que estem de celebració, perquè com dic, Alba Estudi de Dansa compleix 30 anys i ho celebra precisament amb un gran espectacle, amb una producció que du per títol The Show Must Go On, inspirada evidentment en el grup musical Queen, que arriba aquest mateix dissabte en el recinte final de Mercadal, juntament amb l'orquestra del grup filarmònic de Sant Andreu de Maó. Nosaltres avui tenim aquí en directe a l'Ui Provi Menorca, en Alba Cintes. Alba, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: I acompanyament, Tomàs Rocío. Tomàs, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Director del grup filarmònic. Tenim en Frans. Frans Mercadal, molt bon dia, com estàs?
3: Hola, bon dia, molt bé, gràcies.
0: Sempre un poc a sa sombra, no? Però fent tota sa feina a vegades també que no es veu tant. Frans, també benvingut. Bueno, Alba, anem a pams. 30 anys. Això passa molt ràpid, no?
1: Massa ràpid, sí. Sí, molt ràpid. La veritat és que estem fent la celebració, però quan tanques un moment els ulls i tires enrere, dius, uah, com pot ser que hagin passat 30? Sí, molt de veres han passat, sí.
0: Jo xerrava de quants alumnes hem passat. Els tens contactes?
1: No, molts. I els hi agraeix a cada un d'ells que han entrat per les portes d'Alba Estudi Dansa i és que queden encara per venir, però molts, la veritat.
0: Com dèiem, s'havia de celebrar amb un gran espectacle. Tenim aquest The Show Must Go On, una col·laboració amb el grup filarmònic de l'orquestra del grup filarmònic de Sant Andreu. Com, Tomàs, com es va crear aquesta col·laboració?
3: Bueno, xerrant tant amb en Frans com en Alba, vàrem pensar que l'ocasió ho mereixia. I ells tenien molt clar que volien fer una cosa molt gran, com s'està duent a terme,

0: de poder organitzar coses per primeres figures mundials de sa dansa com per fietes de tres anyets també de sa dansa, no? És un poc el que deia en Tomàs, fent amb equip, per visió, per veure un poquet tots els elements que poden participar des d'aquesta producció, i amb molt de carinyo i esforç tot surt i va agafant forma, com és aquest cas.
1: I els imprevistos també que van sortint també van prenent força, segur que també, però...
0: I tant, forma part de l'espectacle. Forma part... The show must go on.
1: Exacte,
0: no?
1: Exacte.
0: Pues això. Sempre amb aquesta marca fase, tirem endavant.
1: Mai millor dit. Com s'estructura l'espectacle? Perquè entenc que serà centrat en Queen, com ell, però bueno, un poc, expliquem l'estructura, què podrà veure la gent que estarà aquí?
2: Bueno, doncs la gent podrà veure tot un recull de cançons que vam decidir entre tots quines serien que voldríem posar en sa posta en escena, i totes les peces que van decidir van coreografiades, val? I es pot veure des de dansa clàssica, contemporània, hip-hop, claqué, jazz... Totes les disciplines que fem a l'escola, un trosset d'espanyol en contemporani també, que nos hemos lanzado en sa professora. I això serà una mica el repertori, vull dir, un repertori que vam triar, que trobaven que era el millor per poder-hi haver dansa, perquè no és fàcil, Queen.
1: Entenc que és tot damunt música de Queen?
2: Sí.
1: Tots aquests estils diferents, música espanyola, dansa, hip-hop, tot damunt música de Queen?
2: Tot.
1: És bé que Queen és versàtil, és un grup que no, toca molt de palos, però no sé si dona per tant, no?
0: Queen és versàtil i els arranjaments d'en Tomàs són meravellosos.
2: Sí.
0: Perquè soni tan versàtil.
2: Sí.
0: Perquè
2: sí.
0: Hi ha una feinada darrere que tampoc es veu,
2: sí.
0: Que en aquest cas són els arranjaments musicals, per orquestra simfònica, que són brutals. I ja no és dansa, sinó que és música en directe.
2: Sí.
0: I, bueno, és molt guai.
1: Perquè entenc que, clar, s'ha hagut d'adaptar una miqueta aquestes cançons en aquests estils de dansa, no? Vull dir que no sempre agafar una cançó de Queen i que ballin un estil concret, sinó que s'haurà hagut d'adaptar musicalment, també, aquestes cançons.
3: Sí, sobretot la feina musical ha estat adaptar-ho per orquestra.
1: Clar, entenc...
3: Hi ha moltes versions... Però aquestes m'agradaven especialment i ho hem duit doncs, també a la part de dansa. Això també és feina, també. Ha estat sempre feina amb equip, però és responsabilitat d'en Alba, doncs, tot el resultat que és aquest d'adaptar-ho a coreografia. És que és...
1: Clar, no sonava, vull dir que les cançons de Queen són moltes, molt diverses, però no sé si has fet de dir, va, aquesta cançó la fem ballant hip-hop, hi ha una adaptació musical, hi ha una versió també musicalment, o és molt fidel a la música original?
3: No, realment s'adapta també a les necessitats coreogràfiques. Realment, quan necessites per un hip-hop, necessites un poc més de punts, necessites un poc més de beat, necessites que sigui un poc més potent. I en això, doncs, m'haurem adaptat molt bé.
1: I heu trobat dintre de Queen aquestes cançons que s'ajustaven a aquests estils? Perquè realment Queen toca molt de pals diferents,
3: sí.
1: No?
3: Sí, per això jo crec que és un encert haver triat aquest, diguem, aquesta inspiració, aquest repertori.
1: I tu has orquestat tota sa música aquesta?
3: Sí, sí, sí.
1: Poca realment. Feina, també.
3: Sí, ha estat un procés llarg i ha estat molt xulo. A mi m'agrada molt aquestes coses.
1: No, està clar que t'ha d'agradar. Jo m'ha semblat meravellós agafar una cançó, no? Una partitura senzilla d'una cançó pop i després posar tota aquesta paleta de colors, no? De lo que és una orquestra. Molts assajos, supostament, no?
3: Sí, tuim un temps que ja mos hi dedicam molt i la veritat que la progressió ha estat brutal, també. L'orquestra ha fet una feinada. Al principi costava molt perquè són ritmes una mica complicats, però els darrers 4 o 5 assajos la cosa ja comença a pujar i la adrenalina Alba ja mos tenia aquí inquiets.
1: Sí, clar, sí, perquè s'ha de fer feina per separat, no? Però després s'ha de posar tot en conjunt. I també de la part tècnica també, no? que hi ha una complicació també més. Com han estat aquests assajos conjunts?
2: Pues molt bé, la veritat. Ens han trobat diversos diumenges i molt bé. És que al final jo també crec que quan no, tothom té molt clar quina és la seva feina i cada un el que ha de fer, no? Després és juntar-ho i que surgi la màgia. No? I ha estat una mica el que mos ha passat un poc amb aquest projecte, no? que en Tomàs, per la seva banda, ha fet tota sa feina musical, jo m'he posat a fer sa feina coreogràfica amb les meves professores, i ho teníem tot tan clar i tan... sabíem el que volíem, que en el moment d'ajuntar-nos ha sorgit.

0: sa màgia i bueno.
1: Sí, també sabíem molt bé el que esperàvem un dels altres. També. Estàvem molt en contacte i sabíem que és un plaer, és superfàcil fer feina així.
2: Que s'ha dit que la màgia de poc sorgeix i tot flueix. Està bé que passi, però no sempre passa. La màgia, fiar només de la màgia...
0: No, la màgia sorgeix perquè hi ha darrere una feina.
2: Exacte, això volia dir.
0: Sorgeix perquè darrere hi ha hagut molt d'ensais i igual que amb l'orquestra, pues, jo també agraeixo que tots els ballarins que se van pujar la setmana passada amb un escenari i continuaran ara aquest dissabte, perquè han fet molta feina i era un repte tant per ells com els músics com per nosaltres, perquè primera, que no és fàcil posar-se damunt un escenari amb música en directe i bueno, això ha estat un repte per tots, però crec que ha estat un repte molt, molt, molt xulo. I per això el repetim.
2: Feu referència en aquesta primera cita que va ser aquest cap de setmana, Estrada Principal d'Amor, aquesta sí. Prova de final de curs, no? Amb totes les alumnes, un poc com van explicar.
0: Bueno, va anar molt bé, molt bé. La veritat és que estem supercontents de resultats. Crec que podem estar superorgullosos de la feina que es va fer, de com va sortir tot, de com van respondre els alumnes, els músics, com va respondre el públic. Era una aposta arriscada i bueno, realment estem molt contents.
2: I ara, de cara a dissabte, quantes persones participen en aquest espectacle?
0: Pues hi ha 60 o 70 ballarins i 40 i algo de músics, més el combo, que també participa. I, bueno, pues sí, uns quasi 100 i pico de persones.
1: Però que se diu un bon ball.
2: Un bon ball. Coordinar so i donar-li un poc de forma a tota aquesta producció. És una feinada. Quants de nombres musicals en total són?
0: Pues són 16... Tal vegada per dissabte hi haurà qualque just. Ara tenim una reunió, quan sortien d'aquí.
2: Està bé, sempre està fins al darrer moment, no?
0: Sí. Sí, al final els espectacles sempre són espectacles vius que van canviant i es van adaptant a les coses que van passant, vull dir que... però bueno, sí, uns 15 temes.
2: Déu-n'hi-do. Un bon espectacle aquest dissabte, recordeu, a partir de les 9:30 en el recinte final del Mercadal. Com fem per les entrades?
3: Les entrades estan online, tiquitibé.com, també se llibreria a Montretor del Mercadal o a la nostra escola, Santana 11, o si no és a Taquilla, una hora abans.
2: Quin aforament té?
3: Nosaltres hem posat un aforament de 1.500 persones, les entrades són a 10 euros anticipada, és un preu super assequible, i res, esperem a tothom.
2: Exacte. Teniu plans, ja, per dissabte, ja ho sabeu, aquest espectacle de The Show Must Go On, a l'estudi de dansa amb l'orquestra del grup filarmònic de Sateneu de Mo. Un espectacle, sens dubte, que... I amb la música de Queen, que evidentment sempre és un plus, no? Res, nosaltres agraïm moltíssim avui a Nova Cintes, Tomà Rosselló, Fran Mercadal. Moltes gràcies. Espero que sigui un èxit. Us veiem dissabte. D'acord?
0: Moltes gràcies.
2: Merci.
4: El Villa Madrid t'esperam cada nit de dimarts a diumenge amb la millor cuina casolana i a la brasa. I els divendres, dissabtes i diumenges també per dinar. Consulta a l'Instagram les nostres nits de música en directe. T'esperam al Villa Madrid, a la carretera de Suestrà, a Sant Lluís. Carta, horaris i reserves a nouvillamadrid.com. Vine a xalar en l'equip més polit de Silla.
5: Para ti, también para ti. En Eroski te damos el pepino francés granel a 1,39 euros kilo, el salmón de 1,3 kilos entero o medio a 10,50 euros kilo, el jamón de cerdo al corte a 5,25 euros kilo y el croissant de mantequilla bandeja de 3 unidades a 1,40 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
6: ¿Y a ti? ¿Cómo te gusta dormir? En Beds te asesoramos sobre tu descanso. Descubre nuestras rebajas con descuentos de hasta el 55%. Beds, el descanso de verdad.
7: Encuéntranos en beds.es.
8: Hoy por hoy, Menorca. La crónica de la actualidad.
7: Hoy por hoy, Cadena Ser.
2: Les 12:42 minuts, anem a obrir el balanç a la part informativa del nostre programa. Ho fem, com sempre, en Jordi Rivera. Bon dia.
9: Hola, bon dia.
2: I ho fem xerrant de la Policia Nacional, que precisament tanca el seu dispositiu especial de seguretat desplegat durant les festes de Sant Joan. Ho fa amb un total de 9 persones detingudes entre els dies 10 i 25 de juny.
9: Del conjunt de detencions, 5 corresponen als presumptes autors d'un delicte de robatori amb violència, detenció il·legal i amenaces. A més, una altra persona va ser arrestada com a presumpta autora d'un delicte de lesions i danys. Les 3 darreres detencions es van produir aquest mateix dijous, quan efectius de la Unitat de Prevenció i Reacció van intervenir en una vara a l'exterior d'Esplà cap a les 7 del matí. Pel que fa a les infraccions administratives, els agents han proposat sancions a 5 persones per tinença de drogues a la via pública, una per portar armes i 2 més per desobediència. També es va aixecar un acte a un pilot de dron per haver volat sense l'autorització corresponent durant les celebracions. Durant les festes es van registrar més d'una desena de pèrdues de documentació, diversos furts i 2 robatoris als punts de major concentració de públic. La nit de Sant Joan van deixar 4 actuacions d'auxili humanitari, una intervenció per una vara a l'aparcament del moll i 3 curats de vara que es van dissoldre ràpidament, sense conseqüències importants.
2: I el grup ecologista GOP passa a l'acció directa i llança un avís contundent de promotors i ajuntaments. Es personarà als tribunals contra qualsevol que pretengui construir o aprovar plans urbanístics sense l'informe previ de recursos hídrics.
9: L'entitat respon així a la nova llei Òmnibus aprovada el passat 26 de maig pel Partit Popular i Vox, una normativa que permet als municipis saltar-se aquest control ambiental i aprovar nous creixements sense que l'administració hidràulica garanteixi que hi ha aigua suficient. Miquel Camps és el portaveu del GOP i apunta que la nova normativa no contempla la situació diferent dels recursos hídrics de fa uns anys i ara.
10: Que permetem fer creixements urbanístics sense tenir un informe previ que garanteixi que tindrem aigua, és com posar-nos una corda per coll en el futur, no? Perquè potser farem creixements urbanístics i resultarà que no tindrem aigua per abastir-los després.
9: Pel GOP, aquesta mesura és obertament anticonstitucional, vulnera la llei estatal d'aigua i suposa una irresponsabilitat en un moment de forta sobreexplotació i contaminació dels aqüífers, especialment a Menorca. Els ecologistes adverteixen que la doctrina del Tribunal Suprem és clara. Edificar sense aquest informe nega la seguretat jurídica i provoca la nul·litat de ple dret dels plans. Per tant, qualsevol projecte que s'empari en aquesta nova llei per desbloquejar urbanitzacions aturades com la Binissafua o Cap d'en Font acabarà automàticament als jutjats. Des del GOP acusen el govern de negacionisme hídric i recorden que sota l'excusa d'agilitzar la burocràcia el que realment es fa és desprotegir el territori. Miquel Camps ho deixa clar, permet aquesta nova normativa, és un suïcidi col·lectiu.
10: I clar, la llei el que diu és que si això està aprovat, està emparat, un creixement urbanístic està emparat amb un pla parcial que es va aprovar en el seu dia, que en el seu dia ja es va valorar si hi hauria aigua o no, no importa que es faci un informe de recursos hídrics. Fins ara, cada vegada que s'havia de fer un creixement d'aquests significatius, havia de tenir un informe previ de recursos hídrics, perquè la situació dels aqüífers de Menorca no et sembla de res a la situació que teníem fa anys enrere, no?
2: I Comissions Obreres es manté ferm i no pensa signar el conveni d'hostaleria que la resta de sindicats van pactar amb la patronal l'agost de l'any passat. Comissions ha celebrat a Menorca una jornada informativa per explicar tots aquests motius.
9: Antonio Soria, secretari general de Comissions Obreres de Menorca, ha explicat que hi ha fins a 11 articles que suposen retrocessos en les millores laborals que s'havien aconseguit en anys anteriors i a les que ells no pensen renunciar. Ha posat com a exemple aquest.
11: Se engaña diciendo que se va a conseguir que los trabajadores tengan hasta nueve meses de garantía. Eso no es cierto, porque garantía quiere decir eso, garantía, garantizado. Pero si a ti te dicen que porque hay 3 temporadas buenas, a ti te suben a 9 meses y luego si hay una que baja o lo que sea por cualquier circunstancia, la empresa quiere revertirlo, lo revierte, entonces no hay garantía.
9: També ha dit que ara no es cobraran tots els dies de baixa si un treballador pateix 2 malalties o més en un any. Fins i tot Soria ha criticat un dels aspectes que a més van cridar l'atenció del conveni signat el 2025, la forta pujada salarial.
11: El tema que estrella que era la subida salarial de un 3,5 entre año era lo mejor de lo mejor. Era, bueno, a ver, en las negociaciones hay que tener en cuenta una cosa. Si tú puedes conseguir una cantidad y te quedas 3 puntos por debajo, eso quiere decir que tu negociación no fue buena. Aunque sea alta, aunque la subida sea alta, si tú podías haber conseguido más y no lo conseguiste, no es el mejor convenio.
2: I a l'Alió es prepara per tenyir-se amb els colors de la diversitat. L'Ajuntament inicia avui mateix la programació de l'Alió Orgull 2026, una cita cultural i reivindicativa que tindrà lloc, com dèiem, avui i demà per defensar la igualtat i la llibertat a través de la música, el cinema i també el teatre.
9: El Valadeló José Luis Berejama ha destacat la importància d'aquesta celebració al municipi. Per ell, l'esdeveniment s'ha consolidat com una cita de referència que fa d'Aló una ciutat oberta, respectuosa i compromesa amb la convivència, oferint espais inclusius per residents i visitants i fent visible el respecte a totes les formes de viure i d'estimar. José Luis Berejama ho explicava així alhora que presentava els actes del primer dia de festa.
12: De línia de feina que vol reafirmar un any rere l'altre que Aló és un municipi obert, respectuós i compromès en la convivència. La programació d'enguany concretament començarà divendres, dia 26 de juny a les 10 del vespre, amb un concert tributa ABBA a la plaça de Ramal. Aquest mateix vespre, també a les 10 de vespre, concretament a la platja de Calamporté, tindrà lloc la projecció de la pel·lícula Te estoy llamando locamente.
9: Dissabte 27, la Sala de Cultura de San Diego acollirà l'obra de teatre El tamaño de l'amor importa, que donarà pas al plat fort de l'edició d'enguany, l'actuació de la coneguda actriu Loles León a la plaça de San Ramal amb el seu espectacle Qué ganas tengo. La festa acabarà dissabte a la nit amb una sessió de DJ a la plaça de San Ramal.
2: Moltes gràcies, Jordi. Recordem que tenim més actualitat a la nostra web, radiomenorca.com, també a partir de les 2:15, a l'hora 14 a Menorca.
13: Autos Magón els ha ofert la crònica de l'actualitat.
14: Cuando el objetivo de tu negocio es satisfacer a tus clientes, cada promesa cuenta. Por eso, en Toyota Profesional cumplimos con nuestro compromiso de ofrecer la gama de vehículos comerciales más completa. En ella encontrarás la nueva Toyota Proace City, ahora en versión eléctrica o de combustión, por la misma cuota. Toyota Profesional. Profesionales que cuidan de profesionales.
15: Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Autos Magón en Ciudadela y Mahón.
16: El rincón más icónico del Mediterráneo, Cova d'Anxoroi, abierto cada día a partir de las 14:30. Déjate envolver por la magia de nuestras vistas y la mejor música en vivo tras la puesta de sol, donde el horizonte y el diseño se funden con el mar. Reserva tu momento en covadanxoroi.com.
17: A l'Hoy por Hoy, cerquem els protagonistes.
2: Anem a xerrar ara d'habitatge al nostre Hoy por Hoy Menorca. Ho fem precisament per presentar una jornada que tindrà lloc aquest dissabte al claustre del Carme per xerrar d'habitatge cooperatiu. Habitatge cooperatiu en sessió d'ús, que ja és una realitat a les Illes Balears des de fa un temps i també ho és ara ja a Menorca. Per això hem convidat al nostre programa avui a Roser Román, de l'associació New Ethic. Roser, molt bon dia.
18: Hola, muy buen día. ¿Qué tal? Muchas gracias.
2: Como estaba diciendo, hacéis este sábado esta jornada de presentación un poco de lo que es esta primera vivienda cooperativa en Menorca, ¿no?
18: Sí, bueno, es que celebramos primero 2 años de New Ethic ya trabajando en Baleares, que hemos hecho bastante trabajo en Menorca, bastantes talleres de formación, y luego en Mallorca también hemos hecho unos cuantos talleres. Pero también lo que celebramos es que tenemos una súper buena noticia. Es que el IBABI, después de también este tiempo que hemos estado detrás de su colaboración, pues ha respondido a la propuesta que le hicimos para que cediera una parcela en Mercadal de un solar que tenían grande para empezar la primera cooperativa y va a ser una realidad. Entonces eso es realmente, vamos, un hecho a celebrar.
2: Para ponernos un poco en situación a las personas que no sepan aún todavía en qué consiste esta vivienda cooperativa en cesión de uso, ¿cómo la podríamos definir?
18: La vivienda cooperativa en cesión de uso, en realidad, lo que es que una serie de personas se unen y se registran como cooperativa, y luego lo que queremos nosotros sobre todo es que el suelo sea de la cooperativa, no es de ninguna persona. Uh-huh. Entonces la cesión de uso, que es lo que nosotros estamos, por eso se llama en cesión de uso, es que el suelo sigue siendo o público o será de la... será siendo público, por ejemplo, en el caso de Mercadal. Y las personas tienen derecho a vivir allí, por siempre. En principio son 90 años que se hace, ¿no? Entonces evitas especulación, evitas intermediarios. Y las personas lo que hacen es que desde que se les cede el suelo, se empiezan a crear ya el proyecto sobre esa parcela. Ellos tienen que hacer una aportación inicial para los gastos un poco iniciales, que suelen ser sobre un 20% de lo que cuesta luego ya la promoción, pero ya se encargan ellos del proyecto, de la construcción, y de la gestión ya durante toda su vida. O sea que es un, para la administración esto es un lujo también, porque se puede hacer vivienda más asequible sin que ellos tengan que ni poner dinero, ni aportar más medios, ni poder, ni personal.
2: Y como decíamos, se ha conseguido que el IBABI ceda por primera vez uno de estos espacios aquí en Menorca, todo un hito, ¿no?, por cierto.
18: Nosotros, a este acto va a ser un acto como político y social. Queremos un poco, que además hemos invitado especialmente pues eso, al IBABI, a los ayuntamientos, los que pueden venir, y a las administraciones, bueno, y a otras entidades, porque lo más importante es la colaboración entre la administración y la sociedad organizada, que serían las cooperativas, ¿no? Y claro, esto muchas veces, cuando lo hemos presentado, decían, esto es imposible, esto la administración, porque muchos proyectos que hay en España ahora mismo, sí, ya hay varios, hay unos cuantos proyectos ya en cooperativas, pero muchos han tenido que comprar el suelo, entonces eso lo hace menos, como menos accesible, ¿no? Porque ya la aportación no es del 20%, tienen que aportar más, ¿no?, para la compra del suelo. Nosotros luchábamos porque, o nosotras, porque somos muchas mujeres, luchábamos para que las administraciones se implicaran, porque ahí tienen mucho suelo, o tienen suelo que no utilizan, o que el IBABI mismo podría hacer vivienda de protección oficial, y una parte, o suelos o edificios, ¿eh? Estamos súper, bueno, yo además como arquitecta en temas de rehabilitación creo que es importantísimo la rehabilitación de edificios, claro, en centros urbanos, para hacer este tipo de viviendas y también revitalizar los centros urbanos, ¿no? Bueno, pues esto ha sido la primera vez que después de ese como incredulidad por parte de la sociedad también, dices, oye, pues la administración ha respondido y nos ha escuchado y es verdad, nos da este suelo, ¿no? Entonces es realmente magnífico y es un ejemplo y yo creo que a partir de este acto y si vienen, habrá más, ¿no? Habrá más suelo que se ceda y más gente que pueda acceder a suelo público en cesión, se llama cesión de superficie en realidad, ¿no? Ajá. Cuando te lo ceden por 90 años.
2: Esta jornada político-social que anunciáis vosotros tendrá lugar, como decíamos, este sábado por la mañana en el claustro del Carmen, ¿no?
18: Sí, es en la sala que hay de, es como una sala de plenos o una sala de...
2: De audiencia, sí.
18: De audiencia, perdona, sí. Si es la sala de audiencia, entonces el orden del día un poco va a ser la presentación de nosotros de la jornada, pero más corta, luego la presentación y la intervención de la administración. Una aplicación súper interesante que hemos desarrollado, que te lo puedes descargar en el móvil, si pones Newetic, te puedes descargar la aplicación y entonces puedes saber lo que estamos haciendo. Bueno, pues esta gente de Girona también harán la presentación al principio y luego ya nosotras haremos pues un poco de presentación de la trayectoria de estos años para que así, y luego tomaremos algo para celebrar.
2: Como decías, es esencial que la administración también colabore, porque si no es casi imposible, ¿no?
18: Es fundamental. En toda Europa, yo con el proyecto de investigación que hice de All Together, que fue lo que originó luego un poco la asociación de esto de Newetic, pues las administraciones en Europa están súper implicadas. Entonces no estamos inventando nada, sino estamos trayendo un modelo que ya está funcionando en otros sitios donde esa colaboración público-cooperativa funciona y además para ambas partes es muy beneficioso, porque por un lado la administración, lo que te contaba, cede el suelo y no tiene que ocuparse luego de la gestión, ni de los alquileres, ni de los inquilinos, ni de la construcción, de nada. Ya se cede y la cooperativa se encarga de todo eso. Y por otro lado, las personas, por otro lado, la sociedad, pues yo como les digo muchas veces, pues se implica responsablemente, o sea, con una responsabilidad de tomar las riendas de su vida, de dónde quieren vivir, con quién quieren vivir, cómo quieren vivir, y también nos dejamos de quejar un poco, ¿no? De decir, oye, pues vamos a hacerlo como queremos, y eso implica también pues una responsabilidad, ¿no?
2: Uh-huh. Somos quizá una sociedad muy muy cerrada, quizá en unos parámetros, unos paradigmas de vivienda, de compra de vivienda, y quizá falta un poquito esta cultura, ¿no?
18: Totalmente. Bueno, y además a dónde nos ha llevado. O sea, el tema especulativo, claro, ha sido una barbaridad, y luego las viviendas están siendo una carga para muchas personas por hipotecas, por temas familiares, que la vida cambia, te separas, te juntas, tienes cinco hijos o no, o tienes uno, ¿no? O sea, o no, yo qué sé, las familias han cambiado y las viviendas no se han ido adaptando en estos últimos años a la forma de vida de la, o la nueva ciudadanía, ¿no? Y la nueva forma de vida de las personas. Claro. Entonces las cooperativas sí que recogen esta nueva forma de vida, también el tema familiar que ha cambiado, de ayuda familiar que tenías este soporte, en las cooperativas se suple con esto. O sea, un poco, no es que sea, o sea, se equivocan un poco a veces con lo que son una comuna o con lo que es un cohouse, un co-living, no tiene nada que ver. O sea, tú no tienes que ser súper amigos, sino tener unas ideas muy claras de cómo quieres llevar ese proyecto común, con unas reglas muy claras, que son unos estatutos y una organización interna de trabajo, uh-huh. Y luego compartir una serie de espacios comunes que hacen también que tu vivienda sea más fácil. Por eso hay muchas mujeres también. Lo llamamos con perspectiva de género esta visión y estos nuevos valores, porque en realidad lo que facilitan es la vida de las personas más dependientes también, o que tienen más cargas familiares, ¿no? Sí. Que normalmente en este caso son mujeres, pero que ojalá fueran todas las personas. Entonces te hace la vida más fácil porque los niños son atendidos por parte, pues hacen comidas comunes, algunos sitios, sobre todo en Dinamarca, en Suecia, y tal, las cenas sobre todo. Luego tienes una serie de espacios para compartir y no tienes que tener la casa llena de espacios que no utilizas, ¿sabes? Utilizan hasta cuartos de herramientas pues para compartir y también no tener cada uno una cosa, no sé cómo, más humano, ¿no?
19: Exacto,
18: y luego
19: sí,
18: también
19: sí.
18: Suple un poco a estas nuevas familias que ahora mismo pues tenemos la mayoría, pues que tienes uno o dos hijos, que te has separado o que de repente pues tus hijos se van de casa y te quedas con una casa vacía. Luego la soledad no deseada, que eso hablamos muchísimo, de la soledad no deseada, que no es solo para los mayores, sino hay muchísima gente joven y niños y niñas que viven en pisos, en una torre de estas, solos, porque no hay nadie que les atienda, ¿no? Entonces la soledad y los jóvenes, o sea, tienen también su participación y pueden decidir, pues eso, sus espacios, cómo vivir. Y creo que la escucha a la gente joven también es súper importante.
19: El sábado a partir de las 10 estaremos en Claustro del Carme. Muchísimas gracias.
18: Encantada.
2: Arribem ja al punt de la una del migdia. Notícies, i tornem d'aquí uns minuts amb més Hoy por Hoy. Fins ara.
20: És la una, mediodía en Canàries. Exteriores sube a 3 los fallecidos españoles en el doblete de terremotos de Venezuela. Acaba de aterrizar ahora mismo el primer despliegue de rescatistas de nuestro país. Sara Aranda, buenas tardes.
21: Buenas tardes. El ministro Álvarez acaba de actualizar la cifra de españoles fallecidos y no localizados en Venezuela.
22: Tenemos que lamentar que la cifra de españoles fallecidos en el terremoto se eleva ya a 3. Traslado mis condolencias y el número de españoles que no localizamos ha ascendido a 99.
21: Además, informan desde Exteriores que hay 4 españoles atrapados bajo los escombros. Están localizados y se trata de acceder a ellos con los grupos de rescate. Precisamente acaba de llegar a Aragua el avión en el que viajan los 59 militares de la UME, 2 ingenieros del Ejército de Tierra y 8 unidades caninas que se van a sumar a esas labores de rescate. La ECID también está ya sobre el terreno y ha movilizado, informan, un paquete de ayuda de emergencias por un valor de 1 millón de euros. Exteriores ha confirmado también que van a repatriar a un grupo de turistas españoles bloqueados en Venezuela en ese avión militar que ya ha aterrizado en el país.
20: Según van pasando las horas, aumenta la preocupación entre la comunidad venezolana repartida por el mundo. En Madrid, en el consulado de Venezuela, no para de acudir personas. Fotografías sonoras desde allí ahora mismo de Belu Jiménez. Buenas tardes.
23: ¿Qué tal? Sí, buenas tardes. Pues aquí en el consulado de Madrid, como decías, han ido llegando muchas personas para preguntar por sus familiares y amigos e intentar obtener más información. Entre ellos estaba este matrimonio que ha perdido a su hija de 19 años hace unos días, justo antes del terremoto, y que ahora vienen también a preguntar por más amigos y familiares con los que aún no han podido contactar.
24: Teníamos 2 familiares extraviados, toda la familia preocupada, buscándolos. Luego pudieron comunicarse, están en un refugio, pero aún no sabemos de muchas personas, amistades. Muy duro esto, estar lejos.
23: Otros venezolanos nos contaban que sobre todo se están organizando entre ellos, creando apps de manera anónima para intentar hacer listas de desaparecidos, y piden que el consulado sea quien coordine el envío de ayuda, de ropa, de comida y de alimentos para Venezuela. De momento nos dicen que están siendo las ONGs y los venezolanos particulares los que están buscando la manera de mandar la ayuda que puedan, como sea.
20: Otras noticias: ya hay fecha para que la Audiencia Provincial de Madrid decida qué hace con los recursos de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, al último auto del juez Peinado. Será el 13 de julio. Miguel Ángel Campos.
0: Es un pleno clave, la Audiencia Provincial es consciente y, por tanto, no serán solo los tres jueces de la sección 23 que han venido pronunciándose hasta ahora sobre los recursos contra las decisiones de Peinado, sino que debatirán y decidirán los cinco integrantes de la sección para evitar susceptibilidades y dar mayor fuerza a la decisión que adopten. La reunión para deliberar está prevista el 13 de julio. Los cinco jueces deliberarán sobre los recursos presentados por la Fiscalía y por las defensas de Begoña Gómez y del resto de acusados. Todos piden el archivo del caso al no ver delito alguno. Fiscalía y las defensas también reclaman que si la audiencia permite el juicio, se lleve a cabo por un tribunal profesional y no por jurado popular, como pretende Peinado.
20: Y estamos pendientes de un incendio forestal en el Maresme catalán. Hay 16.000 confinados en cuatro pueblos por el humo y hay un detenido. Última hora, Barcelona, Martí Oliver.
1: El Govern ha confirmado que se ha detenido una persona por su presunta implicación en el origen del incendio. Según explican fuentes de la extinción, al hacer se trata de un presunto pirómano que habría hecho tres puntos de fuego. Son los que ahora mismo están ardiendo. Por ahora ya ha quemado 25 hectáreas, según datos provisionales, y se ha ordenado confinar a los vecinos de San Fos de Campsantellas, Martorelles, Santa María de Martorelles y Tiana, así como las urbanizaciones Colònia Bosch y del Albert La Conraria. 20 dotaciones de los bomberos están combatiendo las llamas que se han extendido por un barranco.
20: Las enormes listas de espera para examinarse del carnet de conducir ha provocado que las autoescuelas, al límite justo antes de que empiece las vacaciones, han pedido la dimisión del director general de tráfico, Pera Navarro. María Manjabacas.
3: La Confederación de Autoescuelas se planta, ha convocado a las asociaciones provinciales porque quiere acompañar la denuncia de acciones de protesta. Para empezar, como tú decías, pide la dimisión de Pere Navarro, director de la DGT. El motivo, el colapso. Denuncian largas listas de espera para sacarse el carné por falta de examinadores. No se cubre el puesto de jubilados, argumentan, hay más población. Para ellos, dicen, es la ruina y reclaman más preparadores para que no haya tanto retraso entre el examen teórico y el práctico para sacarse el carné de conducir.
20: Y ahora al Mundial.
4: Mundial 2026, Cadena Ser.
20: Sonia Luz, hola.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. Toda la actualidad del Mundial que hoy pasa por el partido de España. Cierra la fase de grupos contra Uruguay en busca del liderato de grupo y todo hace pensar que De La Fuente va a repetir el 11 titular. ¿O no? Cuéntanos, Antón Meana, Guadalajara, hola.
25: ¿Qué tal? Muy buenas. Yo hasta que Luis de la Fuente no confirme el 11 a los jugadores en la última charla no me quedaré tranquilo, porque ayer ante los medios dijo que alguno de los que entró en la segunda parte había puesto el listón muy alto, y yo no quiero descartar al 100% que Nico Williams forme de inicio, aunque repetimos, apostamos por el 11 que ganó bien a Arabia Saudí en Atlanta, es decir, con Baena por la izquierda, Lamin por la derecha, Olmo de enganche y arriba como punta Mikel Oyarzabal. La selección está tranquilamente en el hotel. El partido se juega en Guadalajara cuando sean aquí las 6 de la tarde, las 2 de la madrugada en España.
5: Gracias, Antón. Hoy toca trasnochar para ver a la selección. España será primera de grupo sin pata o gana y Uruguay se la está jugando. Elogios cruzados en los banquillos de La Fuente y Bielsa.
26: Yo he sido y soy un gran admirador de Marcelo Bielsa, un entrenador que ha sido muy innovador en muchos aspectos futbolísticos.
27: El fútbol que ha conseguido con España, que es exquisito, mucho más bonito que el que yo he logrado conseguir con mi equipo.
5: Termina el grupo de España y terminan otros dos grupos más. Cuéntanos las cuentas, nunca mejor dicho. Jorge Escorial, hola.
28: Buenos días, las cuentas de la última jornada en el grupo I son claras. El ganador del Francia-Noruega será primero, eso sí, a los galos les vale el empate, mientras que en el Senegal-Irak el que gane podría meterse como tercero. La igualada elimina a los dos. Este grupo se juega a las 9 y a las 5 de la madrugada grupo G, Nueva Zelanda-Bélgica y Egipto-Irán. Los faraones son los que mejor lo tienen, ganando o empatando les bastaría para pasar primeros, mientras que Bélgica e Irán saben que ganando se meten. El empate les obliga a esperar y la derrota les elimina, mientras que Nueva Zelanda necesita ganar, cualquier otro resultado les deja fuera. Lo contamos desde las 8:30 en Carrusel Deportivo con Dani Garrido.
5: Gracias, Escorial. Se va completando el cuadro de 16avos de final. Ya tenemos tres cruces más. El día 29, Brasil-Japón. El día 30, Holanda-Marruecos. El día 1, Estados Unidos-Bosnia-Herzegovina. Ya saben que todos los partidos y todas las noticias en la SER, a través de la radio, la web, la aplicación y las redes, todo al instante, con el equipo de enviados especiales de la SER al Mundial 2026.
4: Todo el Mundial 2026 en la cadena SER.
6: ¿A ti? ¿Qué pasas de seguir el camino marcado? De vivir un fin de semana sin humor, de las conversaciones vacías. A ti, que cada día decides dónde detenerte, queremos agradecerte algo. Que de a vivir que son dos días, no pasas. Que te quedas aquí, donde encuentras todo lo que te mueve. Let's go. Cadena Ser, el poder de la conversación.
20: Sigue la información local y a partir de las 2, hora 14 con Aldo Gómez.
6: Cadena Ser, servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
2: La 1:08, continuem en directe a l'Hoy por Hoy Menorca. Arrencam segona hora de programa, ho fem després d'haver xerrat en el primer, a la primera hora del nostre espai amb l'Alba Sintes, que aquest cap de setmana celebren aquest espectacle de Jaume Esgaon, amb l'Alba Sintes Escola de Dansa, amb 30 anys ja de trajectòria d'aquesta escola de dansa. Hem xerrat també amb Roser Roman de l'associació New Ètic, que presenten aquest dissabte aquesta jornada d'habitatge cooperatiu en sessió d'ús, una proposta per viure d'una altra manera. Han estat els continguts de la primera hora. Anem ja a posar fil a l'agulla a la segona hora del nostre programa. Anem a passar pel Museu de Menorca.
7: Descobrint el museu, un espai per conèixer els tresors de Menorca, la història d'una illa. Cada dia t'apropem a les activitats, el fons material, les noves exposicions i actes que es desenvolupen al Museu de Menorca. I recorda, també pots trobar tota la informació a www.museudemenorca.com.
2: I el Museu de Menorca ens proposa l'activitat Drink and Draw. És una proposta que combina il·lustració, música i bon ambient. Et convidam a dibuixar en un espai informat i relaxat amb una beguda a la mà. És una experiència per aquest proper dissabte, dia 4 de juliol a les 12 del migdia, guiats per la il·lustradora i directora d'art Gemma Contreras. Els que us apunteu podreu explorar la creativitat amb exercicis i reptes artístics pensats per activar la imaginació, experimentar amb tècniques diverses i, sobretot, per passar-vos-ho bé. És una activitat que dura dues hores, és dirigida al públic adult i és gratuïta. Només us heu d'apuntar a la llista que apareix a la web del Museu de Menorca, museudemenorca.com. Així que ja ho sabeu, si voleu passar-vos-ho bé dibuixant i fent una beguda al Museu de Menorca, tenim aquesta activitat pensada per vosaltres.
8: En Hipermueble te queremos hacer un regalazo. Desde este jueves y hasta el sábado te regalamos un 20% de descuento. El transporte y montaje también es gratuito. Ven a por tu 20% de regalo en Hipermueble de Alayor, Avenida de la Industria 49.
9: El mejor mueble al mejor precio
8: en Hipermueble.
10: Estudies fora de Menorca? El Consell Insular t'ajuda a fer-ho possible. Ja està oberta la convocatòria d'ajuts per a estudiants menorquins que estudien fora de Silla. Hi ha ajudes de fins a 2.500 euros per a estudis universitaris, màsters, formació professional, ensenyaments artístics i programes de tecnificació esportiva. Presenta la teva sol·licitud fins al 13 de juliol. Consulta les bases i tramita l'ajut a la seu electrònica del Consell. Consell Insular de Menorca, al costat dels joves i les famílies.
11: Barceló Experiences. Momentos únicos para desconectar y cuidarte. Disfruta tu Day Pass en Barceló Nura. Copa de cava, acceso al spa y un almuerzo top para disfrutar sin remordimientos. Relax, sabor y buen ambiente. ¿Te apuntas? Reserva en Barceló Experiences Menorca o llamando al 971-571700.
12: Tres dones, una sala d'espera i un vol Palma a Barcelona que ho canviarà tot. Arriba a Mahó, Feixuc, una comèdia agradolça de Xisca Montserrat interpretada per Caterina Montserrat, Nadine Hernández i Margalida Morell. Aquest dissabte 27 de juny a les 8:30 del vespre a l'Orfeó Maonès. Feixuc, entrada ja a la venda a partir de 5 euros a bacantics.com. No t'ho perdis.
13: Ahora lo importante es que tú eliges. Recuerda que tienes disponible la libre elección de lengua entre catalán y castellano en la primera enseñanza. Elige el idioma del 22 al 26 de junio durante el proceso de matriculación de cuarto de educación infantil, presencialmente en tu escuela o también en línea.
14: Más información en caip.es. Govern de les Illes Balears.
15: A l'Oi por Oi, cerquem els protagonistes.
2: Aquests dies on acaba escurs acadèmic, escurs també polític, és moment ideal per passar balanç del que ha estat la temporada. Nosaltres avui, precisament per xerrar d'escurs polític i per passar una miqueta de balanç de tot en general, hem convidat el nostre Oi por Oi Menorca, el secretari general del PSOE Menorca, d'en Pepe Mercadal.
16: Molt bon dia, Edu.
2: Moment ideal per passar balanç, un moment crucial de la legislatura, també. Un poc, en clau menorquina, quin és el balanç de curs 2025-2026?
16: Un balanç molt deficient, la veritat. Duim 3 anys des de les darreres eleccions, 3 anys des que governa el Partit Popular en el Consell Insular de Menorca, i des del meu punt de vista són 3 anys on s'ha perdut el temps per fer una de les polítiques més importants i que més necessita Menorca, que és transformar el sistema de mobilitat de Silla. Per una banda s'ha de limitar l'entrada de vehicles, no s'està fent. Per altra banda s'ha de millorar el sistema de transport públic, tampoc s'està fent pràcticament res. Per tant, un dels problemes més importants de Menorca no està sent adreçat. A Menorca no tenim la massificació que sí que hi ha a Eivissa, que sí que hi ha a Mallorca. El grau de massificació no és tan alt. On sí que veiem massificació és a la nostra xarxa de carreteres. Uh-huh. Per què? Perquè tenim un sistema de transport públic dissenyat en els anys de 2006-2007. Avui això s'ha de reformar. I no veiem en el Consell Insular fent res en aquest aspecte, no?
2: En quant a mobilitat, un dels temes principals és també la saturació, precisament, de ses carreteres. Tenim una llei de reserva de biosfera que, en teoria, deixa gairebé enllestit que es pugui dur a terme aquesta limitació. El Partit Popular sí que és el que està dient que amb la llei actual no es pot fer efectiva, s'ha de fer una modificació d'aquesta llei, que en principi es farà en sessió plenària, el mes d'octubre. Per tant, ja estaríem xerrant de la propera legislatura. En tot cas, des del Partit Popular s'assegura que s'han fet passes per tirar endavant aquesta limitació, tot i que, de moment, en clara, evidentment, no és efectiva.
16: Això, el que va dir entre el Partit Popular els darrers mesos, m'ha fet molta gràcia. Ells van entrar a governar i no volien limitar l'entrada de vehicles. Estava clar, no van donar ni una passa per faró, ni un tràmit. Nosaltres els havíem des, com des, els havíem deixat preparada la llei de reserva de biosfera que diu que el Consell, habiliten el Consell a limitar l'entrada de vehicles. És bé que aquesta llei se li ha d'afegir alguns articles per tenir les eines per fer efectiu. Això ho han dit nosaltres. És que nosaltres, Edu, vam presentar en el Parlament de les Illes Balears el gener passat una llei per limitar l'entrada de vehicles, és a dir, els articles que necessitem per limitar l'entrada de vehicles. Ells van votar en contra. Ara, 6 mesos després, estan admetent que sí, que això era necessari. I ara veurem quan ho fan, no? És a dir, estan enredant tot el temps. A més, també és necessari una altra cosa, un altre instrument, que és el reglament. Això no es fa en el Parlament de les Illes Balears, es fa en el Consell Insular. Aquest reglament, nosaltres, des de principi de mandat, que els diuen que l'han d'anar fent, i no el fan, i no el fan. I si estiu de l'any passat, del 2025, nosaltres en vam presentar un. Uh-huh. Els hi vam fer sa feina, diguéssim, no? I també el van votar en contra. Els van dir, escoltau, a lo millor no és perfecte, a lo millor ho heu de revisar, però començau a fer feina amb això, i no ho van voler. Ara admeten que fan falta totes aquestes eines que nosaltres ja els hi han presentat i ells han rebutjat per el simple fet de que els presenta el PSOE. I aquí els polítics, jo vull dir una cosa, els polítics no han d'estar pensant en partidismes, han d'estar pensant en què és el que necessita Menorca. Menorca necessita que es limiti l'entrada de vehicles. Si un partit te proposa un text des del qual tu hi pots anar fent feina, l'has d'acceptar. Això no pot ser. I ara, un any després, admeten que allò era necessari. Bueno, doncs això me sembla una broma.
2: Uh-huh. El tema de la carretera, sens dubte, és interessant també perquè s'afronta la reforma d'aquest primer tram de carretera, es tira endavant amb l'enllaç a doble nivell de Rafal Rubí i es fan unes obres que no s'aturen en aquests mesos d'estiu, que veurem quines complicacions impliquen. Entenc que en clau electoral també, en certa manera, no, per poder arribar a final de legislatura amb aquesta carretera o aquest tram de carretera fet.
16: Aquí hi ha dues coses que jo vull dir. Primer, m'ho sembla bé o no m'ho sembla bé s'obre en si? M'ho sembla bé. L'únic que a mi em sembla malament és el que és la macrorotonda, diguéssim, o rotonda a doble nivell, a Rafal Rubí. Uh-huh. Allà no s'hauria de fer aquesta macrorotonda, que, un, enreda el projecte, dos, el fa molt més car, i tres, posa en perill el que és un entorn de la Menorca talaiòtica. Molt bé. Però si circumscrivim la nostra crítica de lo que és el projecte de sobre a lo que és Rafal Rubí, val? Allà nosaltres faríem tancaríem, és a dir, que no poguessis fer el gir a l'esquerra, diguéssim, uh-huh. perquè ja tens dos canvis de sentits, un la rotonda de l'Argentina i l'altre la Mella que s'està construint. Tota la resta del projecte m'ho sembla bé. Val? Això uh-huh. ho han dit, perquè a més segueix un poc el que és el model del tram Ferreria-Ciutadella que va fer els governs d'esquerres. Molt bé. Ara bé, ja fa temps que se sap que s'havia de fer aquesta obra, no? Com pot ser que s'hagin posat primavera, quasi, del 2026, sabent que afectarà a la principal via de comunicació de Menorca en ple mes d'estiu, sense tenir la limitació d'entrada de vehicles, sense tenir un millor transport públic. Això serà un caos, ja ho està sent, no? Uh-huh. Llavors, el que nosaltres criticam aquí és una molt mala planificació. Aquesta obra s'hauria pogut fer en dos hiverns, per exemple, i durant l'estiu, que, per exemple, en el tram Ciutadella-Ferreries, durant un estiu hi va haver obres, però hi va haver obres en els vorals, no va afectar la via principal.
2: Exacte.
16: Això és acceptable. El que ens han muntat aquest petit escalèxtric, diguéssim, que és una via, no?, secundària, és que, a més de, bueno, perillós, pot ser, és que si passa una ambulància, per exemple, no pot passar per allà. Si la Policia Nacional o la Guàrdia Civil han de passar, no poden passar si hi ha molt de cotxes, no? Llavors, jo veig una manca de planificació total i molta improvisació, però bueno.
2: Uh-huh. Un dels temes també vinculats, sens dubte, en aquesta limitació d'entrada de vehicles, en aquesta sobreocupació de la carretera, és la sensació aquesta massificació turística que sentim molts menorquins. El Partit Popular es acusa a vostès, precisament, d'haver estat el partit que, o del seu període de govern, que va ampliar més aquest nombre de places turístiques.
16: Uh-huh. Mira, aquí jo vull explicar una cosa. Les lleis tenen efectes, moltes vegades, anys després de que siguin aprovades. Això és el primer que crec que s'ha d'entendre en política, diria jo. No? Quan tu entres a governar, te trobes, a vegades, un marc legal amb el qual tu no estàs d'acord. Val? Però aquell és el marc legal vigent. Si tu no estàs d'acord, l'has de canviar. Quan l'Esquerra va entrar a governar l'any 2015, es va trobar amb un determinant marc legal. Primer, una llei balear de turisme que havia fet el president Bauzà, que permetia obrir la porta a Airbnb, diguéssim, en el lloguer turístic. Segon, una norma territorial transitòria, feta en el Consell Insular, també del PP, que obria, no, molt el que són, el que eren els límits del PTI, és a dir, llevava, flexibilitzava molt el PTI. Vos poso exemples de projectes que s'han fet amb aquestes normes. No? Hi ha hagut diversos projectes que, de fet, alguns han sortit en premsa, en els quals se'ls va donar llicència amb hotels rurals, sense límits de places, sense límits de piscines, amb piscines enormes, no? Que tu vas a veure el PTI d'avui, el PTI que va aprovar l'Esquerra, i això hauria de ser il·legal. Però en els anys en què, els primers anys en què governava l'Esquerra, van haver de donar llicència en aquests projectes. Per què? Perquè el marc legal encara era el del Partit Popular.
2: En la norma territorial.
16: Exacte. Amb això juga el Partit Popular. Que els primers anys del pacte d'esquerres encara estava vigent la seva norma i, clar, en aquells anys es van donar una sèrie de llicències perquè és que no els hi podies dir que no. Què va fer realment el govern d'esquerres per iniciativa seva? Va canviar el marc legal. El va canviar el govern d'esquerres. Primer, es va limitar el lloguer turístic. Només es pot fer lloguer turístic, des de que es va entrar a vigor aquesta norma, a les urbanitzacions. No? Es va aturar el creixement del lloguer turístic en el que és els pobles i les ciutats. Avui en dia tu no pots posar el teu pis a Airbnb dins Mo, per uh-huh. exemple. No? Això ho va fer el govern d'esquerres. Què més van fer els governs d'esquerres? Van aplicar la moratòria turística. La moratòria turística posa un límit bueno, diu que no poden créixer més en places, no? I després també vam aprovar la revisió del PTI, que la revisió del PTI torna a l'esperit del PTI del 2003, val? I posa límits en el nombre de places que pots fer un hotel de camp, diguéssim, el nombre de piscines, val? Ara, l'altre dia, va sortir un exemple d'un projecte, hotel de rural, diria, o agroturisme, que ha hagut de modificar el seu projecte per adaptar-se en el PTI nou, és a dir, en el PTI de l'esquerra. Ha hagut de limitar places, és a dir, baixar el nombre d'habitacions i fer la piscina que volia fer doncs, més petita. Això són els efectes. Què passa? Que els efectes passen avui. Som el 2026 i el PTI aquest que feia referència es va aprovar el 2023. Però els models són molt diferents. El model del PP és sempre obrir, és sempre llevar límits. Ho vam veure amb el seu intent fallit de modificar el PTI, que llevava tots els límits a les places en els hotels rurals, tots els límits a les piscines, els hotels rurals podien fer les piscines que volguessin, una casa de camp es podia dividir i tu podies fer un xalet on era un buer amb piscina i posar-la Airbnb. Això és el que volia el Partit Popular, eh? Això és el que volia el Partit Popular. I mos diuen que som nosaltres els qui obrim i els qui massificam Menorca? Hombre, per favor.
2: Un altre dels temes preocupants a Menorca són les places de dependència. Són, som una societat cada vegada més envellida, no? I fan falta precisament aquesta atenció social, no? Quin és un poc el balanç que es fa del que s'ha aconseguit durant aquests darrers 3 anys?
16: Pues mira, es ve som una població que cada vegada envelleix més, a més els graus de dependència ja no són els mateixos. Hi ha també, com que envellim més, hi ha més gent amb un grau de dependència major, no? Però també hi ha més gent no? Amb un, que tot i tenir, que necessitar algú d'ajuda, pues podria, potser, amb un poc d'ajuda quedar a casa, val? Per tant, nosaltres el que estem plantejant és que hem de canviar un poc el model de serveis de dependència. Primer hem de donar resposta a les llistes d'espera. I això són nombres. A Menorca hi ha 1.000 persones en llista d'espera per algun dels serveis de dependència. Val? Què fa el govern de les Illes Balears? Fer un pla d'infraestructures de 4 anys vista i planeja 60 places. Nosaltres creiem que això és clarament insuficient. Si avui tenim 1.000 persones esperant, com pot ser que el govern de les Illes Balears planegi només 60 places en 4 anys? Creiem que no és acceptable, creiem que si fóssim Mallorca això no mos ho farien, creiem que és una humiliació cap a Menorca, creiem que els doblers se queden allà. Què creiem nosaltres? En quant a residències, hi ha 2 municipis que reclamen residències noves. Ciutadella reclama una residència, Alaior reclama o bé ampliar la que tenen o fan-ne una de nova. Nosaltres creiem que els hauríem d'estudiar, que els hauríem d'escoltar en aquests municipis i que el pla d'infraestructures del govern de les Illes Balears els hauria de preveure. Això per el que fa residències, no? Persones que han de sortir de casa seva i anar-se'n a viure una residència perquè la tinguin les 24 hores. Què passa? Que també hi ha moltes persones majors que no se'n volen anar de casa seva, que amb un pot d'ajuda podrien quedar a viure a casa seva. A Sant Lluís es va fer un projecte pilot en els governs d'esquerres de servei d'atenció a domicili integral, no? Aquest projecte pilot s'ha demostrat que ha funcionat. La gent que l'ha emprat està contenta. I la idea era que això s'estengués a tots els municipis. Què està fent el Partit Popular en el Consell? No ho està estenent. I, a més, tenim por de que, fins i tot, ho deixin de fer Sant Lluís. El que nosaltres proposem és que aquest programa s'estengui a tots els municipis, que tots els municipis tinguin servei d'atenció a dependència integral. Que si tu necessites ajuda, però vols quedar a viure a casa teva, ho puguis fer, que no te n'hagis d'anar sí o sí a un geriàtric. Això no només és bo per a aquestes persones que poden continuar vivint a casa seva, sinó també és bo perquè descongestiones un poquet el que és la llista d'espera a les residències. Perquè tu, que anar a la residència sigui ja el darrer pas, si no hi vols anar. No? Però per això necessitem aquest sistema.
2: Tot plegat, el repàs d'aquesta legislatura, que sembla que toca la seva fi, després de que s'hagi aprovat aquesta proposta de la moció de confiança, un Partit Socialista que ara mateix, amb aquests casos, amb aquestes condemnes que han sortit, potser viu un dels moments de falta de més confiança per part dels seus votants. Un poc, quin balanç es fa de la situació actual ara mateix del govern d'Espanya?
16: Bueno, primer, el que has dit al principi era una moció que es va aprovar aquesta setmana, que no és vinculant, val? Ho dic perquè no sigui seriós, no per treure ferro, clar que ho prenc seriosament, però També hi ha que fer la reflexió de que, bueno, si fos vinculant, Junts hagués votat el mateix? Això és un poc la pregunta, no? Els partits de l'oposició tenen una eina, que és la moció de censura, per treure el president actual i proposar-ne un de nou. I no ho fan. I no ho fan perquè no hi ha una majoria absoluta en contra, no, alternativa en l'actual govern d'Espanya. És bé que nosaltres tampoc tenim una majoria absoluta, això està clar. Tot i així hem aprovat més de 65 lleis, aquesta legislatura, que són bastantes més lleis que les que va aprovar Mariano Rajoy en una de les seves legislatures. Ho dic perquè hi ha tot un relat fet de que això és una legislatura morta i paralitzada, però nosaltres anàvem aprovant lleis. Després, la notícia, és a dir, el mateix dia que aprovàvem aquesta moció, aprovaven reials decrets i lleis molt importants, no? Però la notícia és aquesta. Jo no li he fet ferro. Evidentment, estem en una situació de debilitat parlamentària. Crec que serà molt difícil tornar a l'Espanya de les majories absolutes. Per tant, la situació d'un govern, sigui qui sigui, en minoria parlamentària, l'hem de començar a normalitzar, val? I els governs han de començar a prendre i a fer millor el que és la negociació parlamentària i a tenir més en compte els seus socis. I això ho dic per tothom. I, evidentment, triar socis que siguin demòcrates. Perquè aquí tenim a 33 diputats en els Congrés dels Diputats que no són demòcrates. I que si algun altre partit pretén governar amb ells, crec que ho tindrà molt difícil.
2: S'ha de canviar un poc el paradigma aquest, no? De que negociar és rendir-se, potser, perquè sí que en àmbits municipals, autonòmics, provincials, s'ha vist que el pacte, la cultura, la política del pacte ha funcionat, no? I sí que és que en el govern d'Espanya encara és una barrera, encara a saltar.
16: Sí, aquí a Balears estem bastant acostumats, no? I a Menorca. Hem tingut molts pocs governs d'un partit amb majoria absoluta. I jo crec que aquí des de Balears tenim molt a portar i nosaltres ho intentam dins el Congrés, no? Difondre un poc el que és la nostra cultura de pacte, i crec que no és casualitat que fos elegida presidenta del Congrés na Francina Armengol, no? I penso que és millor per la democràcia, perquè quan tens majoria absoluta a lo millor tendeixes a deixar d'escoltar, i això no ho pots fer. Crec que sempre has d'escoltar a les minories, als partits que no tenen tants de vots com tu. Llavors, es tracta de veure-ho un poc d'una altra manera. No, jo no parlaria de només de debilitat parlamentària, no? Parlaria, sí, de govern en minoria, que, evidentment, presentaran els pressupostos i veuran què passa. Si no aconseguim aprovar els pressupostos, que és la llei més important, evidentment, s'acabaran convocant eleccions.
2: Uh-huh. Unes eleccions que serien el mes de maig, probablement, o potser
16: bueno,
2: abans.
16: Bueno.
2: En tot cas, sí que teníem unes eleccions autonòmiques, municipals.
16: Exacte.
2: Anteriors. Vostè ha estat elegit recentment secretari general del Partit Socialista. Algurem alguna candidatura?
16: Mira, nosaltres, el Partit Socialista, tria els seus candidats a través d'un procés intern que es diuen primàries. Ara obrim aquest procés intern. Dia 2 i dia 3, els membres del Partit Socialista aquí a Menorca, qui vulgui, podrà presentar-se com a possible candidat en el Consell Insular. Si només hi ha una persona que es presenta, aquesta persona és automàticament designada com a candidata. Si n'hi ha més d'una, després es fa una elecció on voten els militants i s'elegeix el candidat o la candidata. Llavors, en aquest marc, jo, dia 2, oficialitzaré la meva voluntat de ser el candidat del PSOE en el Consell Insular de Menorca, perquè vull ser el president del Consell Insular.
2: Molt bé, notícia exclusiva aquí a Ràdio Menorca. Pepe Mercadal serà el candidat, o com a mínim es presentarà en aquest procés de primàries del PSOE, perquè liderarà la candidatura al Consell Insular de Menorca.
16: Exacte, bueno, un matís, eh? Me presentaré a les primàries del Partit Socialista, i si els militants del Partit Socialista a Menorca ho volen, seré el candidat del partit. Però primer han de passar aquest procés, i són uns processos orgànics del nostre partit que s'han de respectar.
2: Si no hi hagués altra candidatura, dia 3 de juliol.
16: Si només es presenta una persona, automàticament és designat el candidat.
2: L'actualitat de Menorca vista des dels ulls del Partit Socialista, nosaltres avui hem volgut fer aquest balanç del que ha donat de si aquest any polític, i agraïm molt aquí avui la presència del secretari general del PSOE, Pepe Mercadal. Moltíssimes gràcies.
16: Gràcies a vosaltres i a tu.
15: Hoy por hoy, la informació com mai l'havies escoltada.
0: Deja que el verano entre en tu hogar con Decogalia. Textil, hogar, menaje, muebles y accesorios para tu exterior. Todo lo que necesitas para equipar tu casa o apartamento al mejor precio. Decogalia, una selección variada y completa con un amplio stock a tu servicio. Todo un mundo para tu hogar. Calle Sabaters 5, Polígono de Ciutadella.

Seguim xerrant de música i de dansa, sobretot ara en el nostre Hoy por Hoy Menorca, perquè aquest cap de setmana arriba una de les cites anuals i tradicionals, o bianuals, o cada dos anys, sí, però que té un llarguíssim recorregut ja dintre de lo que és el panorama habitual de la cultura i de l'espectacle a Menorca,

0: És funció de final de curs, espectacle de final de curs de l'escola UT Dalt. Nosaltres avui, precisament per xerrar d'aquest espectacle, tenim en Janine. Janine, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
1: Súper.
0: Súper? Bueno, ja està. Si estàs súper, ja està.
1: Súperbé.
0: Una vegada més, no?, poseu en marxa aquest espectacle que deu moltíssima feina, supòs.
1: Sí, és moltíssima feina, però ho fem amb tantes ganes i tinc tants de friquis i gent al voltant que no em diuen que no mai, saps?
0: Està bé, tenia gent al costat que sempre t'ho dic així,
1: sí,
0: no?
1: Sí, i dius, bé, la liarem molt, uh-huh. Vale, saps?
0: Vale,
1: i sense por. I tothom estem molt contents, és molta feina, però... Uh-huh. Serà brutal, perquè serà molt diferent aquest any, crec.
0: Tenim una altra convidada aquí, que s'ha d'obre tu. Presenta-me'n, qui és?
1: Mira, és la Sofia. Hola. Calero.
0: Hola, Sofia.
2: Hola.
0: Com estàs?
2: Molt bé.
0: A tu te volem ballar, també?
2: Sí.
0: Ah, sí?
2: Faré teatre musical i es direm Niños Perdidos.
0: Molt bé. Explica'm una miqueta d'aquestes...
1: No donem molta pista.
0: Ah, no donem pistes?
1: Però algunes sí. Són Niños Perdidos.
2: Sí. Uh-huh.
0: Molt bé. Explica'm una miqueta, quantes alumnes teniu a l'escola?
1: Vale.
0: Quanta gent participarà d'aquest espectacle?
1: Vale. Aquest any crec que anem sobre les 120-130, vale? Perquè participen des de les de 4 a les de 60, crec.
2: Sí.
1: I passem per tot, hi ha totes les disciplines o diferents tipus de dansa, vale? Farem dansa clàssica, claqué...
2: Ballet.
1: Jazz.
2: Hip-hop.
1: Molt bé, funky, contemporani... Passem una mica per tot. I els de teatre musical, que a més, bueno, tenen una cosa que no podem dir, però canten en directe.
0: Ah,
2: sí.
0: Que bé.
2: Sí.
0: Això sí que té mèrit,
1: sí,
0: també.
1: Sí.
0: Molt bé, molt bé.
1: I alguns també diuen unes frases.
2: Sí.
0: Uh-huh. Un espectacle que està indo per nom Dance in Nature, dit bé?
1: Sí.
0: Has vist quin accent que tinc?
1: Super.
0: Supos que també heu agafat un fil conductor, no?
1: Sí, normalment ho donem com molt mastegar i amb un fil molt conductor. Aquesta vegada és la natura. Pot ser Menorca, pot ser no ser Menorca, però sí que hi ha unes coses que són molt típiques d'aquí. I no té res a veure amb res del que haguem fet. I també tenim, fa 2 anys vam tenir unes projeccions amb un mapping d'Illumina'm,
0: uh-huh.
1: I aquest any hem repetit amb ells, que també no diuen mai que no a res, i les idees boges, doncs hi ha bastanta interacció. Hem creat un clima que ell, és que ells no ho saben encara,
0: uh-huh.
1: Ells no ho han vist. I avui és el primer assaig amb projeccions,
2: sí.
1: I primer els hi ensenyarem una mica perquè fliparan. Uh-huh. Perquè, clar, ja hem fet un pas més enllà, ja no pots tenir decorats, ja no pots tenir una foto a darrere. O sigui, hi ha una pel·lícula... Estem fent una pel·li, realment una pel·li.
0: Uh-huh. Perquè, clar, quants anys són d'aquests festivals de final de curs, diguéssim, de final de
1: pues,
0: temporada?
1: Aquest any és el 52 de l'escola.
0: Uh-huh.
1: El fem cada 2 anys. Algun any hem fet... seguit un any, o sigui, no cada 2 anys,
0: uh-huh.
1: Depèn de les necessitats creatives dels profes, però sí que fem un any sí, un any no, perquè un any és com per aprendre, per uh-huh. assolir coneixements nous, i després aquest any, pues, però bueno, ens hem posat el novembre-desembre, perquè també entre Carnaval, Pastorells i no
0: clar,
1: sé
0: també
1: què...
0: És que sortiu, també tenim altres cites, clar.
1: Uh-huh. Sí, que cada vegada són com més, que dius, va, l'any que ve igual ja no, però sí.
0: Ja.
1: No sabem dir que no. I la Sofia també és de les que no sap dir mai que no.
0: Ja te veig, Sofia, molt bé, molt bé. Està molt bé aquesta actitud. Quanta estona li dedicau, precisament, a preparar tot això?
1: Bé, normalment ho fem a les classes, vale? Uh-huh. És veritat que ara, les últimes setmanes, és com una bogeria i tothom aprofita per allò apretar una mica més i és més intensiu. Però bé, entrem al teatre sempre el dimarts, i tenim 2 dies d'adaptació, el pregeneral i el general, perquè també és un gustazo salir confiado i tranquilo.
0: Perquè, clar, per tema després d'espai, de distàncies, no? Aquestes coreos s'han d'ajustar a l'espai escènic,
1: clar.
0: El teatre principal, que és un teatre que té una boca bastant, bastant petita.
1: Clar,
0: del que és...
1: perquè la sala nostra és més ampla, però és més estreta. Llavors, uh-huh. tot el que hem fet amb horitzontal, ara ho fem en diagonal. Clar. I clar, el primer dia era com que no sabíem ni...
2: A vegades lia un poc.
1: Lia un poc, primer és com cap a on sortim, cap a on entrem, no? I,
2: sí.
1: Però s'han adaptat bastant bé, són molt llestos. Uh-huh. El jovent d'ara també són molt llestos.
0: I com dèiem, clar, després de tants anys de fer aquests espectacles, el que deies tu, no? Es cos demana més, la gent demana més, ja no val aquesta foto o aquest decorat, sinó que ja entrava cada vegada amb l'haver de tornar a pensar i tornar-li a donar la volta tot el que heu fet per fer una aposta més encara, no?
1: Sí, però és allò de que les muses me pillen trabajando, no? Quan vas fent coses i ja estem pensant en altres ja, saps? Perquè és com... Uh-huh. Buah, que guai, esto. Vamos a tirar por allí, no? Però molt, molt, molt, molt bé. Super.
0: Un festival que arriba en doble cita dissabte i diumenge i que té, com sempre, un caire benèfic.
1: Sí, des del principi ma mare, la UTE, va decidir que s'havia de fer benèfic, sobretot des de sempre és per a Simpros, perquè en aquella època, el 74, pues, era un sector més vulnerable. Uh-huh. I bueno, ara continuem fidels amb ells i la veritat és que és molt satisfactori. La gent també entén molt bé que ho fem per això, no? I no sap greu. Que volia dir també que avui s'han alliberat unes entrades del protocol.
0: Uh-huh.
1: Vale? Perquè clar, els ajuntaments i tothom té entrades, i si no les utilitzen, i les hem alliberat, i hem decidit també que si venen alumnes d'altres escoles de dansa o estudiants de dansa o de musical o de teatre, que podrien comprar les entrades una mica més bé de preu, diguéssim. Uh-huh. Tot i que és benèfic, però bueno, jo també entenc que els estudiants pues, no tenen tanta pasta.
0: Uh-huh.
1: No?
0: Es poden comprar les taquilles del Teatre Principal de Mur?
1: A la taquilla i online. I ja està, jo crec que l'horari és el normal de sempre. Uh-huh. I ja està.
0: Ja ho sabeu, aquest dissabte a partir de les 9, diumenge a les 7 d'escavespre, aquest espectacle Dancing Nature de l'Escola de Dansa Utedal, que arriba com cada dos anys amb aquestes gales benèfiques, que tenim aquí unes ballarines i unes cantants davant que prometen molt.
1: La cantera puja, i tenen el bitxo dintre, eh?
0: Sí, bona sí. Salut, eh, o no?
1: Sí,
0: bona
1: sí,
0: salut.
1: Sí, sí, sí.
0: Està bé, no?, que la cantera pugi implicada en aquestes activitats sí, culturals
1: molt.
0: I artístiques, no?
1: Sí, estem molt orgullosos. També vull dir que tots els estudiants que estan fora estudiant això o no, han tornat abans i estan assajant com a bojos.
0: Ah, sí?
1: I això és molt guai.
0: Molt
1: és
0: bé,
1: molt guai.
0: Molt bé, molt bé. I doncs ja ho sabeu, teniu aquesta proposta que aquesta setmana dissabte a les 9, diumenge a les 7, en el Teatre Principal de Mom, aquest espectacle d'aquest festival de l'Escola de Dansa Utedal. Janine, moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I que vagi molt bé. Ens veiem al teatre, eh?
2: Sí.
0: Molt
1: molta
0: bé.
1: Merda, molta merda.
3: El rincón más icónico del Mediterráneo, Cova d'Anxoroi. Abierto cada día a partir de las 14:30. Déjate envolver por la magia de nuestras vistas y la mejor música en vivo tras la puesta de sol, donde el horizonte y el diseño se funden con el mar. Reserva tu momento en covadanxoroi.com.
4: AJN Plagas Menorca, ya nos conoces. Somos las 3D, desinfección, desinsectación y desratización, además de tratamientos contra la legionela. AJN Plagas Menorca, casi 3 décadas de experiencia en la isla. Infórmate en nuestra web ajnplagasmenorca.es o acércate a nuestras nuevas instalaciones de la calle Sabatería 21 del polígono de San Lluís. Tranquilidad para ti, para tus clientes y para tu familia.
5: En We Build Menorca no solo vendemos casas, te ayudamos a encontrar tu hogar ideal. Asesoramiento personalizado, propiedades únicas, reformas, mediaciones y mantenimiento. Confía en profesionales que entienden tus necesidades. We Build Menorca, tu inmobiliaria de confianza en la isla. Descúbrenos en redes o en webuildmenorca.com. We Build Menorca, vendemos y construimos hogares.
4: Descubre Cape Now en Hotel Meliá Cala Galdana. Cocina mediterránea con los mejores productos locales, selección de vinos y coctelería de autor. Y a unos pocos pasos, sobre la arena, te espera Beach House by Cape Now. Cócteles refrescantes, tapas irresistibles y platos frescos frente a una de las mejores playas de Menorca. Reservas al 682-310444. Cape Now y Beach House by Cape Now. Dos espacios, la misma esencia junto al mar.
6: Dissabte 27 de juny, Alba Estudi de Dansa i l'Orquestra del Grup Filarmònic de l'Ateneu de Maó presenten The Show Must Go On. Inspirat en la mítica banda Queen, la màgia de la dansa i la música en directe es fonen en un espectacle inoblidable al recinte Firal del Mercadal. Entrades anticipades per només 10 euros a ticketib.com, a Alba Estudi de Dansa de Maó o a la llibreria Montetoro del Mercadal.
7: Hace 40 años, para hablar de la Honda SH, bastaba una palabra.
8: Scoopy.
7: Hoy usamos muchas más.
8: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, RoadSync, Smart Key, Baúl Top Box.
7: Nueva Honda SH 125, el espíritu de siempre, equipada como nunca.
6: Ven a probarla en Motos Jerónimo de Mahó y Ciutadella. Y este mes, llévate el seguro gratis con toda la gama Honda. Promoción sujeta a condiciones. Todo el verano está en Fortún. Descubre la nueva colección de North Sails, la marca líder en velas y ropa náutica junto a las mejores firmas de inspiración surfera. Un estilo fresco, cómodo y auténtico para vivir Menorca dentro y fuera del mar. En New Fortún ya tienes la nueva colección surfera para este verano.
9: Ara el que és important és que tu tries. Recorda que tens disponible la lliure elecció de llengua entre català i castellà en el primer ensenyament. Tria la llengua del 22 al 26 de juny durant el procés de matriculació de quart d'educació infantil. Ho pots fer presencialment a la teva escola o també en línia. Més informació a caip.es, Govern de les Illes Balears.
10: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alayor, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
0: La 1:50, anem a repassar quins són els titulars de premsa més destacats del dia d'avui. El diari Menorca obre amb una portada que diu: les entitats privades guanyen clients a l'illa al aconseguir llicències d'obra en 3 o 4 mesos. El diari Menorca al dia du a portada la detenció d'un home a prop de l'aeroport amb 1,2 litres de ketamina ocults dintre d'una botella de col·lutori, una detenció feta per la Policia Nacional. El diari Última Hora obre amb el terratrèmol de Veneçuela, assegurant que el Bisbat de Mallorca habilita un canal de donacions per als damnificats del terratrèmol. Finalment, el diari El País també obre amb informació destacada d'aquests rescats a la desesperada entre les runes dels edificis destruïts pels terratrèmols a Veneçuela.
11: Viesa Suzuki les ha ofrecido los titulares de la prensa.
12: En Viesa lo tenemos claro. Hay paisajes que piden que tu coche esté a la altura. Por eso presentamos la gama Suzuki. Potencia, eficiencia y bajo consumo. Una tecnología japonesa que ofrece seguridad en cualquier terreno. Cubierta con la garantía del plan Tranquilidad Suzuki. Desafía el paisaje con nuestro sistema 4x4 All Grip. Ven a Viesa y conoce nuestra gama. Estamos en calle Curniola 8 del polígono de Mahó y Bijuters 18 del polígono de Ciutadella.
0: I és moment ara per arribar fins a Sevilla, Madrid, i conèixer quina és la recepta que ens tenen preparada per aquest dia d'avui.
13: Molt bon dia des de Sevilla, Madrid. Avui anirem amb una ensalada de tomàtic, que ja els tenim de ben bons, esvergínia, escalivada, aguacate i ceba morada. Per una banda partim els tomàtics, per l'altra banda partim ben fina la ceba morada i la posem amb aigua freda, li traurem picor, li donarem rigidesa. Per altra banda tenim una escalivada d'esvergínia, la deixem pelada l'esvergínia, la podeu fer al foc o al forn i la tallem a tires, i l'aguacate igual que el tomàtic a daus, i farem una vinagreta amb oli de sèsam, amb vinagre de poma, oli d'oliva i una mica de mostassa en gra. Ben simple, ho figueu tot dins un bol i amb aquesta vinagreta, com us hem dit, ho amaniu i ja veureu com geleu.
14: El Villa Madrid t'esperam cada nit de dimarts a diumenge amb la millor cuina casolana i a la brasa. I els divendres, dissabtes i diumenges també per dinar. Consulta a l'Instagram les nostres nits de música en directe. T'esperam al Villa Madrid, a la carretera de Suestrà, a Sant Lluís. Carta, horaris i reserves a nouvillamadrid.com. Vine a xalar amb l'equip més polit de Silla.
15: ¿Y a ti? ¿Cómo te gusta dormir? En Beds te asesoramos sobre tu descanso. Descubre nuestras rebajas con descuentos de hasta el 55%. Beds, el descanso de verdad.
16: Encuéntranos en beds.es.
17: Estudies fora de Menorca? El Consell Insular t'ajuda a fer-ho possible. Ja està oberta la convocatòria d'ajuts per a estudiants menorquins que estudien fora de Silla. Hi ha ajudes de fins a 2.500 euros per a estudis universitaris, màsters, formació professional, ensenyaments artístics i programes de tecnificació esportiva. Presenta la teva sol·licitud fins al 13 de juliol. Consulta les bases i tramita l'ajut a la seu electrònica del Consell. Consell Insular de Menorca, al costat dels joves i les famílies.
18: Barceló Experiences. Momentos únicos para desconectar y cuidarte. Disfruta tu Day Pass en Barceló Nura. Copa de cava, acceso al spa y un almuerzo top para disfrutar sin remordimientos. Relax, sabor y buen ambiente. ¿Te apuntas? Reserva en Barceló Experiences Menorca o llamando al 971-571700.
19: Si vols saber què passa, hoy por hoy.
0: Moment ara per xerrar de festes. En el nostre Ripoll i Menorca hem xerrat fins ara aquests dies molt de Sant Joan, però tenim moltes més festes i festes també a molts indrets, a moltes barriades, a moltes associacions de veïns que cada vegada més fan uns bons programes d'actes per celebrar aquestes festes, no? de barriada. Nosaltres avui ens acompanya el regidor de Comerç, de Fires i Mercats de l'Ajuntament de Mercadal, Tobal Pons. Tobal, molt bon dia.
20: Molt bon dia, Edu.
0: I ens acompanya també José Cruz, que és vocal de l'Associació de Veïns de Son Parc. Ho dic bé, sí, José?
21: Sí, bon dia.
0: Bon dia, molt bon dia. Que, José, esteu de festes?
21: Bueno, sí, avui comencem i fins a diumenge, que acabarà. Així que, sí, estem la primera vegada, sí que estem molt il·lusionats i contents, perquè era una idea de com de crear comunitat i no estan tant com abandonats, no? Aquesta Son Parc i crear comunitat, la gent que cada vegada més visquem allà. I també com apropar-nos més al poble de Mercadal, que és el nostre municipi.
0: Cada vegada viu més gent, cada vegada, Son Parc,
21: sí, ja sense saps, com un 540 enguany ha augmentat i, bueno, imagina també que pesa pressió immobiliària, no? Que tothom se'n va cap a fora, però sí, cada vegada hi ha més gent visquent tots anys i això també és bo, perquè també dona com una altra vida i té més sensació de... com no de poble, però bueno.
0: Però gairebé.
21: Sí,
0: Tobal, és important, no?, tenir aquestes urbanitzacions integrades un poc també dintre la vida cultural i social, no?
20: Sí, exacte. Nosaltres, diguem, com a ajuntament, se mos fa més fàcil quan que podem tenir un vincle, diguem, amb una representació, diguem, de la gent que viu a les urbanitzacions, a les diferents zones turístiques, perquè, clar, vull dir, en temes de millores de les mateixes urbanitzacions, potser m'ho fa més fàcil tenir un interlocutor que no tal vegada nosaltres anar fent i després que no hi hagi, diguem, algú motivat a fer un canvi o una d'aquestes coses. Clar, nosaltres, jo com a regidor també de zones turístiques que som, que no ho has dit, sí, Edu...
0: És que tens molt de càrrecs.
20: Sí, tinc un bon historial. Bueno, vull dir, també es veu que aquest hivern s'han fet una sèrie de millores també a les diferents zones turístiques i en Son Parc especialment s'ha adequat molt al tema dels parcs forestals, s'ha fet una neteja i desbroce de la zona Pinar i després també s'han canviat totes les lluminàries i tot, vull dir, té un poc més de vida aquesta zona. I després també... Des de la mateixa associació de veïns, pues, ja fa un parell de mesos que anem treballant de fer un cap de setmana festiu per reivindicar un poc també tota la gent que viu a Son Parc i veus com hi ha tanta predisposició per la Junta, per la mateixa associació, que clar, des de l'Ajuntament pues, t'anima també a col·laborar amb ells i poder-ho fer efectiu. I hi havia una petició, diguem, que hi havia un monument a Son Parc, que és és dedicat a Miquel Barçola i Cardona, que ella, diguem, es balda de l'Alló fa 400 anys, pràcticament, i és aquí on hi va haver la batalla de la cova, de la batalla de Solla de les Coves, exacte, la batalla de Solla de les Coves, diguem, era el 1644. I era un monument, diguem, com un monolit, amb una creu, diguem, però que estava tot destrossat, i a través de la brigada municipal també s'ha restaurat, juntament amb una persona de patrimoni, per conservar, diguem, que estigui en pedra i morter, i fet de calç, també, i conservar, diguem, l'essència. I durant tot el cap de setmana festiu d'aquest cap de setmana hi haurà activitats, diguem, esportives, lúdiques, també amb premis, on participaran els diferents establiments comercials de bars i restaurants d'aquella zona, que també han pagat una sèrie d'actuacions musicals, i després també Sol Park, l'hotel dels apartaments Sol Park, on també hi haurà premis activitats lúdiques també per fiats, on també després tindran premis. I després també és golf, també hi haurà pickleball i hi haurà preus més econòmics per fer un cap de setmana més inclusiu en aquest aspecte entre residents i visitants d'aquesta zona turística. I per rematar aquesta feina, diumenge de matí a les 10 es fa l'acte d'homenatge on s'ha convidat l'Ajuntament de Ló, l'Ajuntament de Mercadal, per fer l'homenatge a Miquel i Barçola, on en Miquel Àngel Limón, que va escriure un llibre en relació a ell, pues també vindrà i farà una espècie de... un petit homenatge i un discurs.
0: Molt bé, i de proposta també per aquest cap de setmana, si us voleu passar per Son Parc, a part de poder anar a nedar i fer un munt d'activitats que ofereix la pròpia organització en si, teniu aquests actes vinculats a l'Associació de Veïns. Nosaltres avui agraïm molt en Pau Balcons, Tobol, moltes gràcies.
20: Gràcies a tu, Edu.
0: També en José Cruz, membre de vocal de l'Associació de Veïns. José, moltes gràcies.
21: Vale, gràcies.
0: Arribem ja al punt de les dues, acabem el nostre programa per avui. Nosaltres tornarem, com sempre, serà ja en Lluís Soler a partir de dilluns a les 12:20. Molt bon cap de setmana i molt bones vacances a aquells que les comenceu també a partir d'avui. Fins dilluns.
1: Són les 2, la 1 en Canàries.
2: Comenzamos a buscar un bebé porque habían encontrado sus pertenencias. Efectivamente, agarré un pico y pala y comenzamos a excavar en los escombros. Lo que sentía honestamente, nos estábamos dejando guiar, era por el olor a putrefacción. Conseguimos sus zapatos, conseguimos algunas cositas del niño, del bebé y de su mamá, pero no los conseguimos a ellos, no conseguimos cuerpo. La Guaira quedó casi irreconocible, es un estado precioso y... nunca me imaginé ver algo así.
22: Horas críticas en Venezuela para buscar a supervivientes del doble terremoto que nos dejaba testimonios como este, como el testimonio de Ángel. Acababa de llegar de La Guaira, la zona cero del seísmo, y le contaba así a Sastre en Hoy por Hoy el horror que se ha encontrado, el cómo es estar cerca de un edificio que se ha venido abajo y saber que ahí puede haber gente, puede haber también niños. España se moviliza porque el tiempo apremia. La UME, los efectivos de emergencias de la Comunidad de Madrid o la ONG Bomberos Sin Fronteras están ya desplegándose en Venezuela. Y antes de salir desde el aeropuerto de Barajas en Madrid, nos atendía Damián Soriano, que es el responsable de intervención de Bomberos Sin Fronteras.
23: La probabilidad de rescatar a gente con vida de entre los escombros cae aproximadamente un 50% entre las 24 y las 48 horas. Eso es una cifra que nos determina totalmente y nos condiciona a la hora de planificar este tipo de intervenciones.
22: El último balance de víctimas, según el gobierno venezolano, es de 235 fallecidos y 4.300 heridos. De ellos, 3 son españoles, 3 fallecidos, y son 99 con los que todavía no se ha podido contactar.
1: Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa.
22: Hola, buenas tardes a todos. La Unidad Militar de Emergencias o el ERICAM de la Comunidad de Madrid han llegado hace una hora a Venezuela. Es uno de los equipos de rescate que están aterrizando en el país para iniciar cuanto antes esas tareas. Acabamos de hablar con ese grupo de militares españoles recién aterrizado. ¿Qué te han contado, Sara Aranda? Buenas tardes.
3: Buenas tardes. Nos confirma que han aterrizado en el estado de La Guaira sobre las 6:30 a.m, 7:45, hora local venezolana. Siguen aún en el aeropuerto y no será hasta que vayan a las zonas afectadas cuando puedan hacer una valoración de las necesidades tras ese doble terremoto. Sobre el terreno está ya la ECID, que ha movilizado un paquete inicial de ayuda de emergencia por valor de 1 millón de euros. Naciones Unidas estima que hay cerca de 7 millones de personas afectadas por esta catástrofe. La última cifra de muertos facilitada por el gobierno de Venezuela es esa que comentabas, 235 fallecidos, entre los que se encuentran 3 españoles. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha actualizado los datos.
4: Tenemos que lamentar que la cifra de españoles fallecidos en el terremoto se eleva ya a 3. Traslado mis condolencias y el número de españoles que no localizamos ha ascendido a 99.
3: Insisten desde Exteriores en la necesidad de ponerse en contacto con ellos a través de los teléfonos consulares. Entre las buenas noticias que también llegan, un grupo de turistas españoles ha sido localizado y va a ser repatriado en el avión militar que ha aterrizado hace apenas una hora.
22: Gracias, Sara. Sumamos también que el Ministerio de Exteriores asegura que hay 4 españoles que están atrapados bajo los escombros y que el objetivo ahora es poder acceder a ellos. 2:03, pendientes de la última hora. En Huesca ya son 2.000 las hectáreas que ha calcinado el incendio provocado por la chispa de un vehículo agrícola. Sigue habiendo varias localidades desalojadas. Estamos en Aragón. Fabián Barca, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Optimismo entre los servicios de emergencia, pero también preocupación. La clave ahora está en el clima. Ayer a estas horas el fuego no se había disparado todavía y fue el viento el que creó el que es ya el primer fuego de estas dimensiones en Aragón. Según el gobierno autonómico, ahora mismo hay calcinadas más de 2.000 hectáreas en un perímetro que supera las 4.000. Se mantienen los desalojos preventivos de 200 vecinos de 3 municipios. Hoy han podido regresar en varios convoyes a sus casas a recoger enseres básicos como medicamentos. El consejero de Medio Ambiente aragonés calcula que los trabajos de extinción aún durarán un par de días.
22: Del incendio en el Maresme catalán hay 16.000 vecinos que siguen confinados por el humo. Se ha detenido a una persona como presunta responsable de ese fuego. La EMET, por cierto, advierte de que la próxima semana vuelven a subir las temperaturas, pero todavía es pronto para decir si esto va a ser o no una ola de calor. La segunda sería ya del verano. El pronóstico de Jordi Carbó.
8: La semana finalizará con un aumento de temperaturas, pero no alcanzaremos valores propios de la ola de calor de los últimos días. Pero va a hacer mucho sol y también mucho calor esta tarde, con máximas todavía entre los 35 y 40 grados en gran parte de la mitad este de la península, cerca de los 40 en gran parte del Valle del Ebro. Ambiente más agradable, incluso fresco, en el Cantábrico más oriental y Galicia, con algunos chubascos durante la tarde. En general va a hacer mucho sol. Y el fin de semana, sol, algunas tormentas durante las tardes y más calor.
22: De los tribunales y en el marco del caso Leire Díez, hoy han declarado los mandos de la Guardia Civil a los que supuestamente presionaron para que no fueran proactivos en las investigaciones sobre la familia de Pedro Sánchez. Ante el juez aseguran que esta indicación no la percibieron como algo parecido a una presión de sus superiores. Miguel Ángel Campos.
24: Los exmandos de la UCO han manifestado que el DAO de la Guardia Civil, Manuel Llamas, les dijo que se pusieran de perfil y no fueran proactivos, pero en todas las causas políticas, no las que afectasen solo al PSOE, que se ciñeran a la petición del juez instructor de turno, por lo que no lo interpretaron como una presión. También han admitido la apertura de 3 informaciones reservadas por posibles filtraciones desde la UCO, que fueron abiertas a instancias del propio DAO y archivadas sin propuesta de sanción al no detectar irregularidades.
22: Gracias, Campos. Ahora son las 2:05, la 1:05 en Canarias. Nos vamos al Mundial.
25: Mundial 2026, Cadena Ser.
22: Y con la gran cita de la jornada, el partido de la selección española esta madrugada, partido en México frente a Uruguay, y de aquí va a salir quién es el primero de grupo. Enviado especial, Antón Meana, buenas tardes.
26: Hola, ¿qué tal, Aldo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Emoción, porque Guadalajara recibe a la selección española con recuerdos de hace 40 años en el Mundial del 86. Si España gana, será primera de grupo y evitará la parte más complicada del cuadro en este Mundial. Además, hoy hay un partido gigante en Boston. Juegan Noruega y Francia, es decir, Haaland y Mbappé. El día se cierra cuando sean en España las 5 de la madrugada con un partido en Seattle entre la selección de... Perdona, que se me acaba de cerrar aquí. Egipto e Irán, un partido marcado porque Seattle quiere homenajear al colectivo LGTBI y las dos selecciones se oponen.
25: todo el Mundial 2026 en la cadena SER.
22: Con la producción de Laura Bermejo y con Elena Sánchez y Miguel Hijosa en el control de sonido, reciban el saludo de Aldo Gómez. Son casi las 2 y 7, la 1 y 7 en Canarias.
6: Hora 14. Lo que pasa, lo que importa en Baleares. Mamen Municio.
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Uno de cada cuatro alumnos de ESO y Formación Profesional Básica de Baleares ha pensado en abandonar los estudios en algún momento, principalmente por aburrimiento y por falta de sentido en los aprendizajes. Esto habla de un problema de fondo en la conexión entre el currículum y la realidad de los jóvenes, que además se encuentran con falta de recursos y ratios elevadas. Así se desprende de una encuesta del Consejo Escolar de Baleares realizada a más de 10.000 alumnos del archipiélago. Antonia Salas es miembro del Consejo.
9: La dinàmica acadèmica ho troben avorrit i poc estimulant. De fet, això s'incrementa encara més entre l'alumnat de formació professional bàsica, que les emocions són molt negatives. Trobam un alumnat que té un nivell d'esgotament emocional considerable.
7: Ampliamos este y otros temas de este viernes 26 de julio con Bernata Mengual en el control técnico. Un estudio de investigadores de la Universidad de Les Illes, de la UIB, concluye que la ecotasa ha cambiado de orientación desde su creación. Según el trabajo publicado en una revista científica internacional, el impuesto ha pasado de priorizar proyectos ambientales y sociales a financiar cada vez más actuaciones ligadas a la competitividad del sector turístico. El investigador Macià Blázquez.
10: S'acaba fent el que aquests demanen, no tal vegada el que la ciutadania demana. I què pot ser? Renaturalització. O una manera d'organitzar el turisme, un model turístic que sigui més igualitari, no? Que generi més redistribució, que hi hagi més participació dels beneficis per part de tota la ciutadania, per exemple, en millores en el mercat laboral.
7: Por cierto, que los servicios técnicos del Consell de Mallorca trabajan ya en un estudio para calcular el coste de la prestación del servicio que va a suponer la regulación de la entrada de vehículos en Mallorca, una cuantificación que va a servir en definitiva para fijar el importe de la tasa. Entre los conceptos que se tendrán en cuenta, el coste de personal encargado de gestionar los permisos y sanciones, el uso de la red viaria insular o la instalación y mantenimiento de las cámaras que van a controlar la entrada de vehículos. El conseller insular de Hacienda y Función Pública, Rafael Bosch.
11: Cobreix aquesta taxa només els costos que corresponen a totes les despeses per posar en marxa un sistema que reguli perfectament l'entrada i el control de vehicles, i amb això estem. Tècnics ja han començat a fer feina i pensam que estem en condicions que tot d'una que s'aprovi després la llei podran dur a plenari l'aprovació d'aquesta ordenança.
7: En clave económica, la economía balear sigue moderando su crecimiento en el primer trimestre del año, prácticamente un 3%, y se desacelera respecto al cuarto trimestre del año anterior. Es el último informe de coyuntura de la patronal CAER que habla de cómo la economía balear resiste, no obstante, a la inestabilidad derivada de los problemas que traen los problemas geopolíticos con los que arrancó el año. Precisamente, los constructores de las Pitiusas ven una de cal y otra de arena en las medidas aprobadas en la mayoría de ayuntamientos de Ibiza, todos menos San Juan, que van a permitir autorizar construir viviendas a precio limitado en suelos que antes eran identificables mediante los denominados proyectos residenciales estratégicos. La presidenta de la Asociación de Constructores de las Pitiusas, Consuelo Antúnez.
12: Esta medida debería ir acompañada de una revisión de los módulos de la vivienda a precio limitado. Si los ingresos que van a poder tener están por debajo de los costes reales de producción, será muy difícil que esas promociones lleguen a ejecutarse.
7: Y el secretario general del PSOE en Menorca, Pepe Mercadal, va a ser el candidato de la formación en las próximas elecciones al Consell Insular de Menorca para el año que viene.
13: Me presentaré a les primàries del Partit Socialista i si els militants del Partit Socialista a Menorca ho volen, seré el candidat del partit.
7: La presidenta del Govern, Marga Provenç, ha trasladado el apoyo y solidaridad de Baleares con el pueblo venezolano. Lo ha hecho durante un minuto de silencio celebrado en Consola de Mar.
27: Un abrazo de solidaridad, de cariño y de fuerza al pueblo venezolano tan numeroso aquí en las Baleares, que han venido sus representantes también, que están viviendo momentos de mucha angustia, de mucha preocupación y también de muchísima incertidumbre, y también pues a todo el pueblo que está allí en Venezuela.
7: Vamos con los titulares del deporte, Pedro Morla.
14: El Paris Saint-Germain, actual campeón de Europa, será el rival del Real Mallorca el próximo 5 de agosto a las 8 de la tarde en el 48 Trofeo Ciutat de Palma. Por otra parte, ya conocemos la nueva camiseta de esta nueva temporada del Real Mallorca, rompiendo con la hegemonía del rojo sólido. La camiseta divide el torso verticalmente, la mitad derecha de un rojo vermellón vibrante, mientras que la otra mitad izquierda es de un negro azabache.
7: Gracias, Pedro. A esta hora las temperaturas entre los 28 y 34 grados en la comunidad. En aviso amarillo, Mallorca hasta las 7 por máximas en torno a los 36. Jornada hoy con cielo poco nuboso despejado, viento flojo del sureste con brisas costeras.
25: TIRME t'ha ofert la informació del temps.
15: Per TIRME, el 0 és on comença allò extraordinari. Una xifra que ho canvia tot, i és que les Balears caminem cap a un gran objectiu comú, el residu zero. Gràcies a la transformació de residus en recursos, fomentam una veritable economia circular a les nostres illes. A TIRME contribuïm perquè les Balears es converteixin en la primera regió mediterrània en assolir l'abocament zero. TIRME, residu zero, 100% Balears.
7: Cerramos con el comentario del periodista Andreu Manresa.
25: El dato. Andreu Manresa.
16: Bon dia i salut. Al Museu del Prado, a Madrid, hi ha una mostra excepcional de pintura gòtica del Mediterrani, on el pes de les obres de Mallorca és determinant. Més de 10 peces, retaules, imatges, llibres pintats en miniatures sobre bergamí, capelletes, com la de la reina Sánchez de Nàpols, que era mallorquina, i han tret del convent de Santa Clara una gran imatge i una miniatura que és una meravella. De la seu hi ha un gran retaule que sembla una màquina narrativa. De Lluc han cedit dos esbots de marbre que donaren mercaders llunyans. Hi ha el llibre de les lleis palatines del Regne de Mallorca, llibre excepcional que és a Brussel·les, com és esplèndida la il·lustració de la coronació del rei en Jaume del Codi del Llibre dels Reis de l'Arxiu de la Reina a Palma. Consta la cessió de dos bons retaules del Museu de Mallorca, que pertanyen a l'arqueològica Luliana. Una notícia cultural pot tenir més de 700 anys si no és coneguda, detallada, sense verticalitat política i files de fotos de gent per davant. Una notícia detalla, explica i contextualitza allò desconegut, allò rellevant. El protagonisme han de tenir-lo les obres, el que les feien o encarregaven, els autors i influències internacionals, la relació cultural. El patrimoni parla per si mateix, en generositat, rigor, detall. En el bon, el Prado, el comissari Joan Domenge, i qui me va fer veure aquesta notícia.
17: Sal a ganar este partido con nuestros precios imbatibles, como la cinta de lomo de cerdo en trozos a 4,59 € el kilo o la tarrina de cerezas de 1,2 kg a 3,75 € el kilo, hasta el 28 de junio.
18: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
19: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
20: Llama al 910-2153 o entra en murprotec.es.
19: Si con las humedades te las tienes que ver.
20: 910-2153. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
21: Murprotec.
7: 2:15.
25: Hora 14 Menorca. Edu Zendán.
0: Hora 14 i 15 minuts del migdia. Moment ara per la informació de Menorca. Avui és divendres 26 de juny, un dia en què hem sabut, i ho hem sabut aquí en primícia, als micròfons de Ràdio Menorca, que l'actual secretari general del PSOE, Pepe Mercadal, serà oficialment el candidat a les properes eleccions al Consell Insular. La intenció és presentar-se al procés de primàries del partit. Si abans de dia 3 de juliol no hi hagués cap altra candidatura, seria automàticament proclamat com a nou candidat. Ho fa en marcat dintre el calendari que el partit posa en marxa aquest mateix cap de setmana, coincidint amb el comitè federal que es celebrarà aquest dissabte a Ferraz. Ampliarem aquesta informació, xerrarem també del grup ecologista GOP, que passa a l'acció directa i ens un avís contundent a promotors i ajuntaments. Es anuncia el GOP que es personarà als tribunals davant qualsevol que pretengui construir o aprovar plans urbanístics sense l'informe previ de recursos hídrics. Xerrarem també de connectivitat i de vols. L'aeroport de Menorca serà l'únic de Balears que incrementarà la seva activitat durant aquest primer gran cap de setmana de vacances. més de 30 vols més que l'any passat, un total de 1.778 operacions la que es duran a terme durant aquests dies. A més, també la Policia Nacional tanca el seu dispositiu especial de seguretat de Sant Joan, ho fa amb un total de 9 persones detingudes. Xerrarem d'aquests temes i altres més en aquest informatiu, que comencem ara, que allargarem, com sempre, fins i mitja, i que arrencam amb la informació del temps.
1: Espai patrocinat per Eina Menorca.
0: Noelia García, bona tarda.
2: Bona tarda. Avui a la illa de Menorca, temperatures amb pocs canvis. Els termòmetres marcaran màximes de 32 graus a Maó i 34 a Ciutadella. Durant aquesta tarda, temps estable i càlid, predominen el sol i el cel poc ennuvolat o clar. Demà dissabte, les temperatures seran similars, 35 graus a Ciutadella i 33 a Maó. També serà un dia de sol, amb cel poc ennuvolat, però amb boires durant el matí. La temperatura mínima serà de 22 graus a la capital. Bufa vent fluix de l'est amb brises. És una informació d'AM.
3: Aísla tu hogar del frío, el calor y el ruido con Eima Menorca. Somos especialistas en reformas y montaje de puertas y ventanas de PVC y aluminio. Ganarás en confort, diseño y ahorro energético con la máxima calidad en Menorca. Pide tu presupuesto en eimamenorca.com. Eima, dale una nueva vida a tu casa.
4: En Hipermueble te queremos hacer un regalazo. Desde este jueves y hasta el sábado te regalamos un 20% de descuento. El transporte y montaje también es gratuito. Ven a por tu 20% de regalo en Hipermueble de Arayor, Avenida de la Industria 49.
5: El mejor mueble al mejor precio
4: en Hipermueble.
0: Dues i 18 minuts, entrem en matèria. El secretari general del PSOE Menorca, Pepe Mercadal, presentarà la seva candidatura per liderar la llista del PSOE al Consell Insular de Menorca, coincidint amb el Comitè Federal. L'actual secretari general dels socialistes a la nostra illa presentarà aquesta candidatura per encapçalar la llista al Consell, aprofitant l'inici del procés orgànic que marcarà el proper Comitè Federal del PSOE, previst per aquest mateix dissabte a Madrid. L'anunci s'emmarca en el calendari que el partit posarà en marxa de cara a preparar les eleccions municipals, autonòmiques i insulars de 2027. Mercadal feia aquest anunci en primícia aquí, als micròfons de Ràdio Menorca Ser, al programa Hoy por Hoy. El líder socialista explicava que formalitzarà aquesta candidatura, si és l'única candidatura que es presenta a la nit del, del dia 3 de juliol, estarà ja sent oficialment el candidat designat per optar a la presidència, com dèiem, del Consell Insular de Menorca. Escoltem Pepe Mercadal.
8: Dia 2 i dia 3, els membres del Partit Socialista aquí a Menorca, qui vulgui, podrà presentar-se com a possible candidat en el Consell Insular. Si només hi ha una persona que es presenta, aquesta persona és automàticament designada com a candidata. Si n'hi ha més d'una, després es fa una elecció. En aquest marc, jo, dia 2, oficialitzaré la meva voluntat de ser el candidat del PSOE en el Consell Insular de Menorca, perquè vull ser el president del Consell Insular.
0: Mercadal és l'actual secretari general del PSOE, més ocupa un escó al Congrés dels Diputats de Madrid, també és regidor a l'Ajuntament d'Es Migjorn. Si és escollit com a candidat al Consell, substituirà Susana Mora, que va ser la candidata a les eleccions de 2015, 2019 i 2023 i que va arribar a ser presidenta entre els anys 2017 i 2023. En aquests moments el PSOE disposa de 4 dels 13 consellers que conformen la Corporació Insular. El grup ecologista GOP posa la marxa directa i llança ja un avís contundent de promotors i ajuntaments. Assegura que es personarà als tribunals contra qualsevol que pretengui construir o aprovar plans urbanístics sense l'informe previ de recursos hídrics. L'entitat respon així a la nova llei òmnibus aprovada el passat 26 de maig pel Partit Popular i per Vox, el govern balear, una normativa que permet als municipis saltar-se aquest control ambiental i aprovar nous creixements sense que l'administració hidràulica garanteixi que hi ha aigua suficient. Miquel Camps és el portaveu del GOP i apunta que la nova normativa no contempla la situació diferent dels recursos hídrics de fa anys i ara. Així ho explicava.
21: I clar, la llei el que diu és que si això està aprovat, està emparat, un creixement urbanístic està emparat amb un pla parcial que es va aprovar en el seu dia, que en el seu dia ja es va valorar si hi hauria aigua o no, no importa que es faci un informe de recursos hídrics. Fins ara, cada vegada que s'havia de fer un creixement d'aquests significatius havia de tenir un informe previ de recursos hídrics, perquè la situació dels aqüífers de Menorca no et sembla de res a la situació que teníem fa anys enrere, no?
0: El GOP assegura que aquesta mesura és obertament anticonstitucional, vulnera la llei estatal d'aigües i suposa una irresponsabilitat en un moment de forta sobreexplotació i contaminació dels aqüífers, especialment a la nostra illa. Els ecologistes adverteixen que la doctrina del Tribunal Suprem és clara: edificar sense aquest informe nega la seguretat jurídica i provoca la nul·litat de ple dret dels plans. Per tant, qualsevol projecte que s'empari en aquesta nova llei per desbloquejar urbanitzacions aturades, com les de Binissafua o Capdenfont, acabarà automàticament als jutjats. Des del GOP acusen el govern de Marga Provens de negacionisme hídric i recorden que sota l'excusa d'agilitzar la burocràcia el que fa realment és desprotegir el territori. Miquel Camps ho deixa clar per emetre aquesta nova normativa, diu, és un suïcidi col·lectiu.
21: Que permetem fer creixements urbanístics sense tenir un informe previ que garanteixi que tindrem aigua, és com posar-nos una corda per escoll en el futur, no? Perquè potser farem creixements urbanístics i resultarà que no tindrem aigua per abastir-los després.
0: Canviant de tema, l'aeroport de Menorca serà l'únic de les illes que incrementarà la seva activitat durant el primer cap de setmana de vacances d'estiu. Entre els darrers dies de juny i els primers de juliol, l'aeroport té programades un total de 1.778 operacions, unes 30 operacions més que el mateix període de l'any passat. Les dades facilitades per AENA contrasten amb la tendència a la baixa dels aeroports de l'arxipèlag. En conjunt, les instal·lacions que de Balears gestionaran 15.600 enlairaments o aterratges, una xifra que representa una reducció de prop del 3,5% respecte a l'any passat. Malgrat aquest descens global, Menorca, com deia, manté una evolució positiva en l'inici de la temporada turística. I la Policia Nacional tanca el balanç del seu dispositiu especial de seguretat durant Sant Joan amb un total de 9 persones detingudes. Del conjunt de detencions, 5 corresponen a presumptes autors d'un delicte de robatori amb violència, detenció il·legal i amenaces. A més, una altra persona va ser arrestada com a presumpta autora d'un delicte de lesions i danys. Les 3 darreres detencions es van produir aquest mateix dijous de matinada quan efectius de la Unitat de Prevenció i Reacció van intervenir en una baralla a l'exterior de la zona d'Esplà cap a les 7 del matí. Pel que fa a les infraccions administratives, els agents han proposat sancions a 5 persones per tinença de drogues a la via pública, una per dur armes i 2 més per desobediència. També es va aixecar un acte a un pilot de dron per haver volat sense autorització corresponent durant les celebracions. Xerram ara de Comissions Obreres, que es manté ferm i no pensa signar el conveni d'hostaleria que la resta de sindicats van pactar amb la patronal l'agost de l'any passat. Comissions celebrava ahir a Menorca una jornada informativa per explicar els motius. El secretari general de Comissions a Menorca, Antonio Soria, explica que hi ha fins a 11 articles que suposen retrocessos en les millores laborals que s'havien aconseguit en anys anteriors i les que no volen renunciar. Posava aquests exemples.
6: Se engaña diciendo que se va a conseguir que los trabajadores tengan hasta nueve meses de garantía. Eso no es cierto, porque garantía quiere decir eso, garantía, garantizado. Pero si a ti te dicen que porque hay 3 temporadas buenas, a ti te suben a 9 meses y luego si hay una que baja o lo que sea por cualquier circunstancia, la empresa quiere revertirlo, lo revierte, entonces no hay garantía.
0: Seoria també assegura que ara no es cobraran tots els dies de baixa si un treballador pateix 2 malalties o més en un any. Fins i tot Soria critica un dels aspectes que més van cridar l'atenció del conveni de l'any passat, la forta pujada salarial.
6: El tema que estrella que era la subida salarial de un 3,5 entre años era lo mejor, era, bueno, a ver, en las negociaciones hay que tener en cuenta una cosa. Si tú puedes conseguir una cantidad y te quedas 3 puntos por debajo, eso quiere decir que tu negociación no fue buena. Aunque sea alta, aunque la subida sea alta, si tú podías haber conseguido más y no lo conseguiste, no es el mejor convenio.
9: Gemma Tiré i Delfi Brea ja són a semifinals del torneig, però de Valladolid després de remuntar davant de Martina Facio i Raquel Eugenio. Aquest duet ha sorprès a les número 1 del món en imposar-se el primer set aquest matí per 3-6, però Tiré i Brea han reaccionat a temps per guanyar les següents 2 mànigues per 6-3 i 6-2. Demà dissabte s'enfrontaran Ariana Sánchez i Andrea Ostero, que avui han fet fora Marina Guinart i Verónica Vicero per 7-6 i 6-1. El maig de semifinals permetrà a Tiré i Brea revenjar-se de la derrota d'ara fa una setmana a València, quan Ostero i Sánchez les van deixar sense jugar una final per primera vegada en tot l'any. Dia de comiat celeste Menorca, tant l'escorta català Jaume Lobo com el pivot Emmanuel Wemby han anunciat que deixen Vintoufa al club i ha fet públic el seu agraïment per la feina feta enguany i els desitja el millor de cara al seu futur. Lobo se'n va després de 33 partits entre fase regular i play-off, on ha tingut un promig de 8,2 punts per partit, mentre que el nord-americà n'ha disputat 37, on ha fet 6,4 punts i 3,4 rebots per maig. La marxa de Lobo i Wemby se suma a les ja anunciades de Littleson i Shot. Ciutadella ja es prepara per la festa esportiva del 9 de juliol, que enguany acollirà un total de 7 modalitats esportives que es disputaran entre els dies 4 i 11 del mes que ve. Les competicions s'arrencaran dissabte de la setmana vinent a Can Bosc amb el vòlei platja. Diumenge 5 de juliol tindran lloc dues proves esportives al circuit del 9, la cursa ciclista i la minimarató. Les activitats continuaran divendres 10 de juliol amb la 12a cursa nocturna de natació, que es disputarà a la platja Gran i estarà organitzada pel Club Natació Hamma. El programa es tancarà dissabte 11 de juliol amb una jornada que concentrarà diverses competicions. A les pistes del Club Tenis Ciutadella es disputaran les finals del circuit Illes Balears de tenis juvenil. A Can Bosc es celebrarà una prova de tenis platja organitzada pel Club Free Play. La plaça dels Pins acollirà el 12è torneig de petanca 9 de juliol organitzat pel Club Vidalba, mentre que la plaça de la Catedral serà l'escenari del 27è obert d'escacs ràpids organitzat pel Club d'Escacs Cercle Artístic. I a partir d'avui, divendres 26 de juny, i al llarg de tot el cada setmana, l'O acollirà la 22a edició del Concurs Nacional de Salt d'Obstacles CSN. El concurs, organitzat pel Club Hípic Alaior amb la Federació Hípica de les Illes Balears, es disputarà fins diumenge i inclourà un ampli programa de proves amb altures que aniran des dels 0,60 metres de les categories de promoció fins al 1,35 m.
10: Estudies fora de Menorca? El Consell Insular t'ajuda a fer-ho possible. Ja està oberta la convocatòria d'ajuts per a estudiants menorquins que estudien fora de Silla. Hi ha ajudes de fins a 2.500 euros per a estudis universitaris, màsters, formació professional, ensenyaments artístics i programes de tecnificació esportiva. Presenta la teva sol·licitud fins al 13 de juliol. Consulta les bases i tramita l'ajut a la seu electrònica del Consell. Consell Insular de Menorca, al costat dels joves i les famílies.
11: Ahorra haciendo la compra en los supermercados Vinipreu. Esta semana en nuestras fruterías, nectarina extra por solo 2,79 € el kilo, un 41% más barato. Y en la pescadería del centro comercial Vinipreu Menorca, rap entero, piezas de 800 gramos a un kilo, por 12,95 €, un 43% más barato. Vinipreu, cada día calidad y al millor preu. Vinipreu.
12: Tu bienestar es lo primero. Disfruta de la mejor calidad al mejor precio. En Country Eye encuentras colchones, sofás y muebles de calidad. Visítanos en Alaior, calle Ruiz y Pablo. Transporte y montaje gratuito y financiación hasta 18 meses sin intereses. Country Eye, hoy y siempre contigo.
13: El láser.
22: 2:30, 1:30 en Canarias.
23: Lo sacaron, sacaron.
24: Agarra esa, compa.
26: Ya, yo tengo un colchón.
22: Así suenan las labores de rescate en Venezuela. El país acelera los trabajos para localizar a cuantos supervivientes sean posibles, porque las primeras horas son críticas y puede ser lo que determine encontrar a una persona con vida o no. Hace casi dos horas aterrizaba en el aeropuerto de Libertadores un destacamento de la UME, de la Unidad Militar de Emergencias, que va a trabajar precisamente desde allí. El teniente coronel Bru forma parte de este destacamento.
28: Están asignados a la zona de La Guaira y en breves momentos, después de la carga del material que transportamos desde el avión, nos dirigiremos hacia allá. Nos han encomendado a través de un oficial que nos va a acompañar durante todo el recorrido.
22: La UME, el ERICAM de la Comunidad de Madrid se despliegan en Venezuela para ayudar en todo lo necesario. Cuando lleguen, se les va a asignar una zona y se pondrán enseguida a trabajar con todo el material que se llevan desde España. El responsable de la ONG Bomberos Sin Fronteras, el responsable de intervención de esta ONG, Damián Soriano, atendía los micrófonos de la SER desde el aeropuerto de Barajas, en Madrid, poco antes de tratar de despegar hacia Venezuela porque a esta hora nos cuenta todavía no han podido salir.
14: Lo difícil muchas veces es eso, es optimizar esos medios y hacer que lleguen donde realmente hace más falta, siendo conocedores que desde el principio esa ayuda va a ser insuficiente y entonces va a haber que priorizar.
22: Sobre el terreno, los testimonios que nos llegan son muy impactantes. Esta mañana hemos hablado en Hoy por Hoy con Sastre, con Ángel. Él acudió de voluntario a La Guaira desde Caracas.
15: Vi personas muertas, aplastadas bajo edificios. Vi algunas personas ejerciendo labores de rescate en las partes de abajo, tumbando paredes. Vi saqueos.
22: El panorama es desolador allí. Pocos edificios han conseguido librarse del desastre. Ángel nos cuenta, estuvo ayudando a localizar posibles supervivientes en este edificio.
15: Un edificio que estaba casi totalmente destruido, de muy difícil acceso, honestamente. Estuve aproximadamente 3 horas y media, 4 horas y media, creo, metido adentro del edificio intentando ingresar hacia el piso 6, que quedó totalmente aplastado, como la imagen de un sándwich.
22: Las autoridades venezolanas tratan de controlar la situación, pero es muy difícil, las necesidades son muchas.
15: Necesitamos atención primaria, hay demasiados heridos en el hospitalito donde fui y entregué la comida. Hay mucha gente que llega herida y los llevan ni siquiera en camillas, los llevan en puertas, en pedazos de madera.
22: El balance de víctimas es de 235 fallecidos, más de 4.000 heridos. Vamos a actualizar la última hora con información que además nos acaba de llegar desde